0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Una cosa també que mon pare anava a caçar tors, anava batuda, ma xinga anava així que em deien tot una que arribava per posar els tors damunt la taula i comptant-los. I com que llavors hi havia l'estany, la pericassa, i te deien, si me dus, hi havia dos o tres puestos que compraven tors, deien, si me dus els tors, te donaré un caramelo. I per un caramelo, dues estors, no és qui t'ho havia dit. Devien ser cèntims. Estava de 70 cèntims, 35, 50, i tal vegada un. Me deia, si dues estors jo, donaré un poc més, però que podria ser, no. No tenc idea de que m'ha donat, de que m'ho pagaven.
2: Jo som Joana Gomila Triai, vaig néixer l'any 35, dia 8 de juny, bueno, dia 8 de juny, ho dic bé, tropa, dia 8 de juny de l'any 35. Vaig néixer mitjorn, o sí, perquè després no anava més, vaig néixer mitjorn, i sempre he estat a mitjorn. Van dir mon pare i mon mare, jo, quan muntaven això, no ho vaig comptar gaire, però que no caminaria, perquè tenc un de sol damunt s'escana aquí baix, vaig néixer en sols, tenc un forat, diguéssim, i damunt un bony. I ja llavors de petita i van dir mon pare i mon mare que aquesta loza no caminarà. I no va saber, perquè als 9 mesos vaig caminar. Llavors et dutxa cada dia, no, perquè no hi havia dutxes quan jo vaig néixer. I rentava els peus i sopàvem, i però no massa, massa. Jugàvem a les cartes a vegades, i a vegades, jo què sé, cosa d'entreteniment així de casa, perquè després no n'hi havia gaire de cosa entretenida. Llavors també teníem poc llum, perquè el llum solien tenir una bombilla per cada posento, o cada posento, no, cada... La casa, diguéssim, era baix aquí. I teníem llum dins l'entrada, dins la cuina, perquè després no podíem posar massa bombilles, tampoc.
3: Som Cristòfol Mollugat, vaig néixer aquí al migjorn, he viscut sempre al migjorn i tinc 82 anys, vaig néixer el 1942. Bon record, mon pare i ma mare i 7 germans que vaig tenir, o sigui, o 6 i jo 7. En aquell temps les famílies eren això, més o menys 5, 6, 7 fills, inclús més. Per tant, que nostra era una casa bastant moguda, quan ens posàvem a jugar allò era una petita república. No? Mon pare tenia, el que jo record ja quan, els primers records que en tinc, ja era de una persona amb responsabilitats de política, era es del millor, van la pedanis de... O sigui, depenent de l'Ajuntament del Mercadal, després en aquell temps, fins al 1989 no vam tenir independència municipal, per tant, mon pare anava a les sessions de l'Ajuntament del Mercadal. El record així, a pesar d'això, tenia les aficions que em va inculcar jo i que encara conserv, com es pescar, com es caçar. La gent d'aquell temps... majoritàriament tenia aquestes aficions relacionades amb la terra, cuidar un hort, caçar, pescar, cercar els clatesancs, els parcs, tot això era la activitat lúdica, podríem dir, de la generació aquella que jo recordo, mon pare i de l'avi. L'avi també era un gran caçador, els avis, els dos, eren caçadors i pescadors també. S'escut de migjorn d'una palmera, però no sé per què. S'escut del club de futbol també d'una palmera, perquè jo em va donar la gana, perquè el vaig crear jo. És a dir, som aficionats a la pintura i durant aquesta època de secretari, clar, havíem de fer un escut també, a més de donar el dodal, tenia que tenir un escut, i se me va ocórrer fer-lo redó, com una pilota, i vaig posar la palmera també. No sé per què duc una palmera, no ho sé. Vull dir, no sé per què s'escut de migjorn, tant del futbol com s'escut de l'Ajuntament, duc una palmera, però per quina raó? Pues no ho sé. Jo he vist documents antics que s'escut del migjorn duc una palmera. De l'època de Hernán de Sanz, recordo haver vist un mapa de Menorca que hi havia voltant tots els escuts dels pobles i el migjorn duia una palmera. Entenc coses que record, tal vegada una relacionada amb aquest món de la caça i que la vaig escriure. T'he dit que m'agradava escriure i tenc un llibre publicat i són tot historiotes d'aquestes, el que m'estàs demanant, el que jo sentia, el que mos entretenien a nosaltres, els avis i els pares i els vecins, quan sèvem a la fresca, eren amb aquestes historiotes, moltes vegades de coses succeïdes, de millor personatges d'aquests especials, personatges que ara no hi són, que la tele, dic jo, que mos ha clonat a tots. Tots som més o menys igual. Després hi havia personatges molt definits, una personalitat molt definida, i creaven aquestes anècdotes. Ja t'he dit, nosaltres mos hi entretenia, mos explicaven aquest cuentos o aquestes coses i nosaltres quedàvem bocabadars, no? Jo això ho vaig recollir, una vintena o 25 o 30, no sé quants, a un llibret, i el vaig publicar. I una de tantes és aquesta que dic, referint-se a la casa, amb el món de la casa, ja que n'han parlat tant. Aquí hi ha hagut una família, molt músics, caçadors, que es deia Fumeta. Un de tants era en Miquel, eren diversos germans, en Quicos, en Joan, en Miquel. Ser-ho d'aquesta anècdota va ser en Miquel. I tenia, ja mort ell, un nebó que es diu Juan Antonio, que és de la meva edat. I com que sempre han anat junts i han anat a caçar junts i tal, ell m'ho va contar un dia, o m'ho va contar més d'una vegada, que un dia va anar caçant l'avi, que era en Miquel Fumeta, que va anar a caçar tors amb filax. I ell es va posar un coll petit, un forat que dèiem, no, perquè ell començava a caçar, i l'avi va anar en el coll seu. La qüestió és que es va donar compte que l'avi no agafava tors, i molt raro això, té un coll bo, i es va alçar i se'n va anar cap en el coll de l'avi i no el va trobar, no el va veure. I diu, bueno, i on deu ser? I va esperar allà fins que ell va aparèixer. De per darrere un bruc va aparèixer l'avi. I ell li diu, idò, i on éreu? I l'avi li diu, mira, diu, estava parlant amb les mosques. Jo us he sentit que parlàveu i ser mosca i que els hi deu. Diu, els hi deu, si no duix una cuareta, avui no us posareu redones. Que anava de dir res, i darrere es veu que allà havia fet de la seva, però això ell no el va. Perquè...
1: Margarita? Margarita Gonyal, 11 llars. El mes d'octubre, 21 d'octubre del 46. Per la Margarita del Forn, i encara m'ho diuen, sí. Perquè Gunyalons, no, eh? Sí, qualcuma de... Després jo vaig fer feina a un restaurant que és de Sant Golidó. Allà també, moltes vegades, la Margarita... Jo a vegades si telefonava a encarregar cosa de... Som la Margarita de Sant Golidó. Perquè si del Forn, ja no hi eren del Forn, i si de Gunyalons... N'hi ha dues més, que són Gunyalons, que és una cosina i una filla de cosina meva. I de, som la Margarita. Però ara avui, encara avui, me diuen la Margarita del Forn. La Margarita del Forn i la padrina.
4: Aquí, quan vam formar el club de bàsquet de Lotes, el que ho va començar era un al·lot català, bueno, que estava casat amb una d'aquí, una amiga meva, i va dir, hem de fer un club, bueno, bàsquet, bé. I va agafar unes quantes al·lotes que ens agradaven. Una de les tantes era la germana meva petita, que jo som la padrina, i ella sempre m'ha dit padrina. I tu, Margarita, tu seràs la secretària i tu no sé què. Jo dic, bé, jo ajudaré el que sigui, perquè jo m'agrada molt el bàsquet. Dic, i jo hi seré. I van començar així i totes les jugadores me deien padrina, no me deien Margarita. La padrina això, la padrina allò, es desbar del camp. La padrina, bé, els àrbits que venien me deien la padrina. Perquè un dia me diu un àrbit, vostè que té moltes fioles, dic no, això. Avui en dia encara n'hi ha, tenc una filla, un fill d'un cosí, que se dona, i ses filles me diuen padrina. No els hi surt Margarita, mira. I ha que me diuen que no te sap greu, però me'n sap cap de greu. I va ser així. Que amb el bàsquet, elles, i elles encara, bueno, avui ja són dones fetes i... Però són molt la padrina, sí, eh? Tres germanes, bueno, són quatre germanes, tres germanes tinc, jo som la major. Sobretot, de quan érem més petites, que anàvem molt nosaltres a la torre, Vea, el lloc de la torre de Vea, era allà on ma mare hi vivia, bueno, l'avis, vivien allà. Quan ella es va casar encara vivien allà, el que jo després, vam venir cap aquí. I me'n record molt de quan anàvem 3 i 4 anys allà. L'avi li agradava ajuntar tots els nens sempre. I nosaltres, jo i una cosina, eren les més petites. I després els records bons també són quan van tenir forn.
5: Jo vaig néixer a Sant Gullidor, les cases de Sant Gullidor, que són dins el poble, de Boscat de la Vila, el 35, el 1900, dia 17 de març de 1935.
6: Jaume Pasqual, Malondra, i vaig néixer a Alcúdia, 1922, dia 22 de març. Vaig demanar que fes milí. L'any 43 va tocar la milí i vaig anar a Mó. A la Mola vaig fer la milí. Acabat la milí vaig tornar al Codí i vaig fer una temporada pel Codí. Jo no tenia ja els pares i vaig fer una temporada i llavors vaig venir a pescar llagostes. Amb un del Codi que ells venien a pescar tant en tant, o sigui cada any a dos mesos darrers fa molt de mal temps allà les pesqueres molt en fora i de Menorca i dos són a prop i jo pescava una barca i faltava un mariner en aquella i em va sabrar una sa meva i jo em vaig anar amb aquella i vaig venir a pescar aquí llagostes. I a Ferreries tenia un conco, era Ferre Conco. Jo sempre li vaig dir cosí, però era conco perquè era cosí germana amb ma mare. I era casat a Ferreries. I en Pini vaig venir de Ciutadella a peu. I vaig trobar un que venia en carro, que també era del Codí, i vaig fins a Costa Nova, llavors venir a peu fins a Ferreries. I quan vaig des de Ferreries, vaig demanar per cosí, que...

0: Vàrem anar amb mon pare, tenia un trosset de, on anava a llaurar, i vàrem els dos germans majors i jo. I jugàvem, hi havia un pou, una figuera, i jugàvem. I així ells diuen, ten pixo? I fan pixo. I que jo no m'entenc. I vaig dir, ui, que necessitat més grossa que teniu, jo la tenc petita. I un me diu, que el vol tenir grossa, sí. Coi un figó, i ja l'entens. I dic, quan coi un figó, no sé si ha dit mai, fa gotes de lletrada, que és com a llet. I llavors diu, agafa un figó, posa-li una gota, s'apunta i veuràs. I plorava, jo. Però van tenir la medicina. I vine, pica amb aigua, vinga aigua, i ens aigua, van matar la fortalesa de la lletrada. Ara si totes les dones, en aquell temps, tothom anava a collir figues. I manguitos, aquí no saben què és, crec. Manguitos, era un tros de mànega fins aquí dalt, perquè allò pica. I amb els manguitos, no, se defensaven. Se figuera molt punyetera.
1: Me dic Esperança Barbé. Vaig néixer al migjorn, dia 6 de març del 1941. En el carrer, que mos queda a prop d'aquí, que ara en aquest moment em sembla que es diu Sant Jaume, però en aquell moment de la vida es deia Germàs Pons, que eren dos capellans que vivien en aquell carrer amb els nostres i els van matar en la Guerra Civil. Si vols, ara, jo me deuen dir l'esperança de cascun que et supòs. Jo vaig estar molt d'anys a la cooperativa Sant Crispín de Pendenta i vaig agafar el nom d'allà. Després el meu home, en Lluís, era germà d'un capellà que va estar aquí al migjorn i li deien en Lluís de Carretó i jo era en esperança d'en Lluís de Carretó. I l'han perdut. Jo crec que quedar, no n'hi ha cap d'estants. Nosaltres érem jo i una germana. I me sembla que a cap i a tots ve un moment donat que diuen, per exemple, un abon meu, en Manolo de Casconquet, però nom com el meu pare tenia, no. En quedar que érem d'aquella casa, però no com el nom que ell tenia. Mon pare va ser el mestre del folclòric menorquí. Va haver un moment de la vida en què ho va ser, es pot dir, de quasi bé Menorca, perquè per tots els puestos, menys Ciutadella, que tenien els seus propis balls i no es va aturar, mon pare va ensenyar les al·lotes de Mahó, va ensenyar a l'O, crec que va ensenyar a Mercadal, i no te dic el migjorn. Jo vaig ballar fandango, que li dèiem el fandango, que volia dir, com ara dir, el ball folclòric, llavors li dèiem el fandango. Vaig començar a ballar que tenia 5 anys. Perquè un dia van venir uns senyors de ferreries a Can Nostre a contractar el grup que anava a festes de senyors de lloc, que anava a pobles a ballar. I va venir contractant-lo per anar el diumenge venidor a ferreries a ballar. I jo vaig dir a mon pare, jo vull venir a ferreries. I mon pare va dir, allà només hi poden anar els qui saben ballar. I en una setmana vaig aprendre 5 passos i ballant la música i vaig anar a ballar a ferreries. La meva casa va ser una casa molt alegre perquè el meu pare era molt alegre. Li agradava molt disfressar-se, cantava, me contava coses. I la meva mare no tenia el mateix caràcter, però sempre el seguia. Jo tinc molt bon record de la meva niñez, ho diré en castellà ara, que és com a sort millor. Érem molt vecins i bons vecins. Ens coneixíem molt. Jo record que hi havia vecins que sense tenir l'os petits com jo tenia, com era jo, jo hi anava a seure allà per estar en sàvia d'un o... No sé què tinc que explicar més. Van ser uns anys molt feliços. Els records meus són de molta felicitat. Els meus pares molt, els vecins i la gent que m'ho rodava, la meva sàvia també. Vam ser molt familiars, tots els meus cosins...

0: tota alegria. Es disfressava del que li venia bé. Ell va, quan jo tenia 9 anys, la va vendre a la carnisseria i es va dedicar a altres coses. Ell tenia molta terra i anava a fer de recader a l'O, amb un carro i una bístia, 3 dies a la setmana. I de vegades, quan venia, quan tornava, quan rellam del carnaval, perquè en aquell temps només se disfressaven el carnaval, s'aturava per una casa d'aquelles que hi ha a l'entrada del poble. Per exemple, el que és ara el restaurant Cana Pilar, allà hi havia unes conegudes seves, i s'hi aturava i de deixeu-me vestit i jo me disfraç. I arribaven al poble, disfressat ell tot sol, cantant o fent el que li semblava, disfressat-se del que venia bé. Li deien el conquet. Quan ell va néixer, tenia un nebot que tenia mig any ja. Un germà seu ja tenia un fiat que tenia mig any. I de Conco li van dir Conquet. I tota sa vida va ser Conquet. A més, ell era de nom Toni. Però si el cridaven per Toni no es girava mai. Quan el cridaven es Conquet es girava tot d'una. Que per cert, enguany me van donar el premi les cooperatives s'han anat juntant, les de les Illes Balears, totes. I cada any hi ha un puesto on fan una festa, s'ajunten tots, no sé què celebren, el que sigui, i agafen una persona que hagi estat fent molt d'anys de feina a la cooperativa, o que hagi lluitat molt per ella, i li donen el premi. I aquest any va tocar a l'O. La cooperativa del millor ve de l'O. Van ser els alorencs que ens molt van passar. I en guany hi va tocar a l'O. La festa. I la persona que van triar per donar el premi va ser jo. Vaig tenir l'honor d'anar a la iglesia aquella de Sant Diego, que allò és un salon que fan moltes coses d'aquestes. Allà hi havia el desconsell i, bueno, i de totes les cooperatives de les illes i de l'O, la gent, i de qui bon vol vulguis. I allà me van donar el premi. És allò que tinc allà damunt el premi. No és una cosa que cridi l'atenció. Veus allò que és com a ferro? És un ram, com a dels pares, que diu, tots junts tenim més força. Me van donar el premi, jo. Vaig estar molt contenta.
1: Joan Pau Mascaró. Maig 35, dia 24 d'octubre. Del 35.
2: Mariano, Pons Mascaró. Vaig néixer a Sant Jordi, terme de Mercadal. Vaig néixer dia 17 del 10 del 43. El primer record que tinc és a Sant Jordi. Que ventaven d'Alcera, no sé qui era, mon pare i missatges, i en Carlos, el germà, es va anar a allargar a sa paia que feia boar el vent. I el van tapar i cercava en Carlos, el germà, i el van treure de per dins sa paia. Això és el primer record, i no me recorda res més de Sant Jordi. Bé me recorda això. Tenia 3 anys. Oh, Sant Cristòfol, qualque vegada agafava sa pinya, com dius tu, eh? Sant Cristòfol, quan eren jovenets, el ranxo d'amics, el ranxo de Senivolat, agafaven ben qualque pinya. Ses joves que hi havia pel poble, com que nosaltres érem 11 amics que anaven junts, i mos deien el ranxo de Senivolat, perquè nosaltres havíem de mestrer tot el carrer. Una vegada, hi havia un amic que va... I nosaltres estàvem virgaus a ella. Ve el fosquet i me diu, tu, a Santa Mònica, fan un ball. I n'han de fer una, nosaltres. I jo dic, i què vols fer? Dic, i jo que et dic a mon pare, per vespre anant-me'n. Diu, li dius que duràs 2 o 3 hores a serà a Cas Ferrer, diu, i du 4 o 5 vencisos Diu, qui són un mascarrató i ja han de anar a far massa rodes, no se n'han de poder anar. Les cordes de fer, els feixos de garbes. Jo me'n vaig, agafo un cabó, trec quatre o cinc vencesos i m'ho anam. I arribam a les cases i sentien la guitarra i cant allà i feien ball. I hi havia cants, com per tots els llocs. I els cants aquell... Oh, up, up. I cada instant obrien la porta i nosaltres, amagats. Aquesta és l'animalada més grossa que vaig fer, que jo me'n record. Els hi van fermar les rodes, els ases, perquè eren ases que hi havia. Estaven fermats a dos pins, quin pes que encara hi són, i quan van girar, el carretó no se n'anava. Aquesta és la més grossa que jo recordi. Però a vegades hi he pensat, i per què havien de fer sobre altres? Però com que ell havia acompanyat una filla del lloc aquell i ho van deixar anar, i ell se li va caure molt tort, diu que sí, diu idò, diu no vos n'anareu. I van haver d'agafar, van haver d'entrar a agafar un ganivet perquè n'hi van fer de nusa. Recorda aquella, no van a ser dos, no. I van fer de nous i voltes. I van entrar i un munga n'hi van detectar els vencis i llavors ens se'n van anar. I ell me deia, han d'esperar, han d'esperar. No, que jo si li tarda que nostre, mon pare me fotrà dues garrotades. Mon pare era un dictador. Quan ell de blanc, no li tornassis demanar negre, no, perquè... O li de les coses, ja ho veurem. No t'ha de ni sí ni no. Ja ho veurem. Això és la seva paraula. Això mentre vam ser més joves, però quan érem a espí, li van dir, bueno, això de ja ho veurem ja està acabat. O sí o no. I clar, ja érem homes. Llavors ell va haver de doblegar seu poc. Jo no em vaig aprendre res. Ni jo ni crec de cap. Perquè... El més pobret és si demanes una cosa que te contestin i t'expliquin si te diuen no. Vale, que te diguessin no. Però donau-me un motiu. Jo me penso que jo espí, no sé si ell hi era, quasi diria que no, ja. Salota estaven a Torre-Sui de pagesos amb son pare. I diumenge me diu, a sogra, me diu, tal dia matam el porc, que vindràs? Jo crec que sí. I jo el dilluns, quan berenàvem, ho dic a mon pare, i li dic, a casa Lota tal dia maten el porc, i per anar, ja ho veurem. Bueno, bé, ja ho veurem. I això era el dissabte, que mataven el porc, i jo el divendres al vespre, quan vam ser al llit, perquè allà li deien la caseta, que era la caseta dels missatges, que era dalt. Les cases estaven baix, i dalt feia una escala, i hi havia la caseta. I hi havia en Jaume, el germà, en Carlos i en Beb. Dic, ara, dic, mon pare no m'ha dit res i me diuen demà de matí aixeques antes d'ell vaig a xicar-te, agafes el mobilet i te'n vas. Bueno, ja està. Vaig pensar. Dic, i en a berenar demanarà Mariano on t'és? Diu, i li direm a porquejades. Bueno, i així va ser. Quan van berenar, diu, i en Mariano on t'és? Qui no l'he vist? Diu, que no us va dir que avui per la dona meva era de nom Gadita, que en Gadita mataven el porc. Diu, sí, però no m'ho ha tornat a demanar. Diu, li haguéssiu contestat. Quan vos ho va demanar, li haguéssiu contestat. Encara esper que me demani. Me'n vaig anar perquè, sense dir-li, vaig allà. Vaig pensar, bueno, cony. Jo tenia 23 o 24 anys, eh? No, no, no.
3: Jo som Joana Florimoll. Vaig néixer dia 29 de març del 44 i vaig néixer en l'Espada de l'Iglesia i vaig viure fins que vaig casar, que vaig venir aquí. Vaig casar als 27 anys i vaig venir a viure, sempre he viscut el migjorn. Quan era petita que jugàvem a soci, que jugàvem en el carrer, de petita, i jugaves en el carrer, pilota, el que fos, a la corda, i coses d'aquestes, però tampoc no hi havia ni parques per anar al parc ni res, perquè jugàvem allà o dins el pati de casa nostra, que teníem un pati molt gran, i a vegades venien les amigues, quan ja era més grosseta, i jugàvem dins el pati o coses d'aquestes així, però... Jo volia una bicicleta quan vaig ser més grossa i tampoc no hi havia manera de tenir la bicicleta perquè que nostres majors eren germans i havien tingut la bicicleta d'home, jo volia una de dona i la bicicleta de dona no va arribar. Però, bueno, saps? Tot era cosa així llavors també, eh? No podies tenir massa cosa, no. Però, bueno, jo recordo que nostra és feliç, eh? Nosaltres érem 6, clar, jo era la petita, la major en tenia 20, i ells i tots tenien 4 anys de diferència, o menys jo, i bé, de germà petit n'hi havia 7. I clar, i quan jo vaig néixer, a 2 o 3 anys, la major ja es va casar. Amb aquella no hi vam estar gaire. Però jo, amb els germans, sí, perquè jo anava a escola, perquè els germans meus eren sabaters, i jo anava a escola i quan sortia anava a ajudar a cosir-li, perquè ells fan sabates de dona, i els anava a cosir dins i fora, perquè jo tenia les mans petites i allò podia fer millor. I m'havia de posar didals perquè me'ns malen els dits, però és que jugaves poc i coses d'aquestes, i sí, i ells, bueno, eren més grossos, però tots eren sabaters. Llavors no hi havia paros, fan feina una temporada i l'altra temporada no n'hi havia, i tot anava, però bueno, contents i feliços érem, sí.
4: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: ne fel instrument. Per tu tam tu per tu siamo venire, per morir del meu cartello dal divino. La grata stimazio cambien lumine, la culpa tra quale sarà tu le dammi, tu le dammi, tu le dammi. Ai, sì.
1: Ara mateix escoltarà una cançó de Suqui Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar s'embull, publicat el 2026.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Bon dia.
1: Vale, bon
0: alegria.
1: Dia a tota hora.
0: Bé, ara, avui m'has agafat desprevingut. Bé, avui a Llenguntapres volia xerrar-vos una mica sobre la composicionalitat de la llengua estàndard.
1: Has dit una paraula tan llarga que m'he perdut.
0: Sí, clar, sí, no, m'he hagut de concentrar molt, no pensis.
1: Composicionalitat. Això ho dius cada dia o no?
0: No, però l'hauria de practicar més, però després venc aquí i m'acosta.
2: És un embarbussament i a tota sola.
0: No, però això, és a dir, en principi és català, és una... o l'estàndard de la llengua catalana, en principi és composicional, que vol dir que agafa trets de diferents dialectes, és a dir, que no es basa només en un dialecte, sinó que agafa coses de tots. Això, des de Menorca, moltes vegades ho posam en dubte, perquè dèiem, ostres, però si l'estàndard és barceloní, i no és així.
3: Si robant per tot.
4: Exacte. Nota que s'estàndard és el que xerren Fornells. Que fan allà i agafen.
1: Seria una mescla interessant, no? El que se xerra Fornells durant tot l'any.
0: El que es parla a Fornells. Es parla així a Fornells.
2: És hivern d'en fora.
0: Web és forneller, no? Sí.
1: Web no.
0: Clar, això perquè cursam, perquè web és massa llarg, tu.
4: Web és massa llarg.
0: No, a veure, si és exactament igual si xerram, si en tot el que us estic intentant dir, vull dir que és exactament igual xerrar d'una ensalada de lletuga que d'una amanida d'enciam, d'acord? Totes les paraules que dic són correctes, són en els diccionaris. Tema és que sí que és recomanable que no mesclem, especialment en segons quins contextos més formals, d'acord? Però és a dir, una ensalada de lletuga és perfectament correcta i perfecta. No fa falta que m'ho neguem a l'amanida d'enciam, d'acord?
4: És molt saludable, eh?
0: I, sí, no, avui duc a més, duc uns quants de...
2: Per les gallines.
4: Ara, toma.
0: Duc unes quantes coses saludables avui, eh? Perquè jo la paraula que més m'encanta per diversitat de l'estàndard, perquè, clar, totes les paraules que us diré ara són totes en el diccionari i en aquest cas, ara, per exemple, hi ha 6 maneres de dir tomàtic en el diccionari, d'acord? És a dir, l'entrada principal seria
4: ai.
0: Tomàquet. Però també tenim tomaca.
4: Tomaca.
0: Tomata. Tomàtec. Tomàtic i tomàtiga.
4: Tomàtica, adéu, quina tomàtica.
0: Clar.
4: Com el club supertres de lo del tomàtic, jo pensava, allò s'ha de ser una conya per qualcú, però aquí no em vos arriba, perquè clar, tomàtica és lo...
0: Clar, aquestes formes són
4: totes... Tomàtic és automàtic, tomàquet,
0: clar,
4: automàtic.
0: Era un tomàquet.
1: A Mercadal es diu automàtic.
4: Exacte, millor també. Però a Barcelona van fer en TV3, no, de tomàtic, de tomàquet.
0: No,
4: jo pensava mai en això, no pensava res. Hòstia, només pensava un poc.
1: Com és que li deien tomàtic?
0: Per això, per tomàtic automàtic. Automàtic. Perquè era un contestador automàtic.
4: Clar, vols
0: que era un tomàtic. Que era un tomàquet automàtic.
3: Hòstia, és que veus conspiracions.
1: I ells sabien que aquí ho dèiem tomàtic, nosaltres?
0: No, però de tant en tant vaig descobrir gent que quan t'ho va cebre se li van creuar amb el cable.
4: És que ja em va passar això. No, era un tomàtic. Tomàtic, el supertres, que boig.
1: Nosaltres menjant tomàtic tot s'estiu.
0: I tot i així no hi ha totes les formes que se diuen, eh? Perquè, per exemple, a l'Alguer diuen pomata.
4: Pomata.
0: Sí, en vez de tomata diuen pomata. O a zones de Mallorca que xerren de domàtiga.
1: Domàtiga.
0: Domàtiga.
1: Do o du, eh?
0: O du, exacte.
1: Cada un diu com vol.
0: Exacte. Però sí, tenim 6 formes normatives de xerrar de tomàtic. Igualment, per exemple, per dir bastanaga tenim 4 formes que són normatives, eh? Que són pastanaga, bastanaga, carrota o safanòria.
1: Safanòria a València, no?
0: Exactament.
1: Alacant, pot ser, no?
4: Que bona.
3: Carrota, sí.
0: Pel sud, exacte.
1: Alacant, per allà, Cocentaina i coses d'aquestes.
0: Bé, al sud empren la fanòria, exacte, ja tocant a Múrcia. De fet, al Carxe, la zona murciana, fan servir la fanòria, d'acord? En canvi, Carrota és d'influència més francesa i sempre ja més cap al nord, d'acord? A Perpinyà i qualque petita zona ja de la Catalunya sud, no? Que també arriba la forma Carrota. Carrota. Carrota. Clar, penseu que Perpinyà la R no la fan com nosaltres, la fan G.
3: Aquesta l'hauríem d'adoptar nosaltres.
0: Carrota.
4: Sí, ja t'estàs tardant.
0: D'acord. També tenim quatre formes per xerrar de patates, d'acord? Tenim patates, tenim pataques, tenim trumfes i tenim creïlles.
4: Quina gràcia.
0: D'acord, la mateixa paraula, tenim quatre formes, totes són normatives, totes, però clar, no mesclem, no me poseu sa de Perpinyà, sa de València, sa nostra, no faguem batibulls, però qualsevol de les quatre formes són perfectament correctes, d'acord? Nosaltres, amb un perfecte magonès, diríem tomàtic, diríem bastanaga i diríem patates, d'acord? Uh-huh. Igualment us passa quatre formes més amb espada moldo, d'acord? També la geminada no és correcta.
1: Mallo.
0: Mallo, la geminada no.
1: Mallo.
0: Però en mot la, mot ya, mot lu i mot yu sí que sonen al diccionari.
4: Mot lu.
0: Mot, amb bo final, eh? Amb bo final. Mot lu, mot lu i mot yu. D'acord?
4: Wow.
0: Igual que també tenim batla amb tela o té ella, no? Dues L's.
4: Es balla,
0: tant, això segurament aquí a Menorca dubtant bastant de si escriure batla amb tela o amb dues L's després, eh?
2: Sí, val. Això hi he pensat qualque vegada, jo.
0: Idò, pots triar perquè tot està permès.
2: Quina és la que més t'agrada, tu, de les dues?
0: Jo som més partidari de dues L's, però darrerament ho estic veient més escrit amb una. Uh-huh. D'acord? Així que tal vegada...
3: Esbatla no sempre en dues.
0: Tampoc fa falta insistir molt. O sigui.
3: Esbatla sempre en dues L's.
0: Sempre en dues L's.
3: Per importància.
0: No, com més n'hi posis,
1: com més L's millor. Com més L's, més importants.
0: Si esbatla, com més n'hi posis...
1: Això m'ho es va quedar clar al capítol anterior, que com més L's, més important.
0: Mira, també tenim... clar... Nosaltres de moltes vegades deim pato i dius pato no és en el diccionari, d'acord? Però en canvi aquí sempre havíem fet ànades, d'acord? Mm-hmm. I ànada, ànera, ànec i ànet també són en el diccionari, d'acord? Ah. És a dir, només n'hem d'evitar una, pato. Totes les altres són bones.
3: Patoaventures.
0: D'acord?
1: I Paco? Sí, no? Paco, sí.
0: Paco, sí.
1: Pato, Paco.
0: Paco.
4: Pac.
0: Paco,
4: dimi. Pac.
0: Paco, que xisco, també.
4: Xisco.
0: I xec.
1: I xec. I xec.
3: No, Paco, era mon pare.
4: A tu i de Paco. Paquillo.
1: Des de partir d'ara ets en Paco.
3: En Paco.
1: En Paco de la ràdio.
4: Paco de Radio Far.
0: Però bé, després, com sabeu, com us dic, pato, també, no és només a Menorca que deim bastant pato, també és País Valencià, majoritàriament també ho fan servir. A la Catalunya Nord, en canvi, la forma no normativa que fan servir és canard, també per influència del francès.
1: Que influenciables. Jo trobo que el d'Anner ho hem de recuperar.
0: Sí, jo crec que
1: és
0: sí.
1: És molt polit.
0: Jo em record molt una vegada que la meva germana li deia a la neboda quan era petita, mira, pato, i dic, ostres, di Diana. I la meva germana m'ha dit, no, que nosaltres sempre hem dit pato. I va aparèixer sàvia i diu, no, nosaltres sempre havíem dit Anneres. I...
1: Això és una lliçó de vida.
4: Toma.
0: Sí, jo em va anar a marcar. Jo
4: quina bella escena.
0: I...
4: Què passa?
0: I qui diu aquestes coses diu moltes altres. Com sabeu, nosaltres deim fillet i ho escrivim en dues L's també, fillet, eh? Però també, a part de fillet, també és correcte dir nen, dir nin, dir boix, dir xic, dir xiquet i dir infant, d'acord? I totes són perfectament correctes, normatives, estàndard i totes les etiquetes que hi vulgueu posar. El mateix m'ho passa...
2: Lo d'infant va bé perquè així no la cagues.
0: Ets l'única que no té doble forma, de forma per masculí i per femení, i per tant t'agrada bastant perquè així no has de distingir
2: de molt...
0: els infants i les infantes. I sí, clar, claro. Aquí te venen Sofies i...
4: Movides.
0: I companyia, i Helena, saps? I bé, no, això, també tenim el capvespre, que tant és capvespre com és tarda, com és vesprada, com és hora baixa. Igualment, el matí, que no és el mateix, el capvespre que és fosquet.
2: De totes maneres, bon dia. Totes dia.
0: Bon dia, totes dia.
4: No sé per què em preu aquestes paraules.
0: Això ja ho hem après bon en altres dia. Programes. Totes dia, bon dia.
4: Per lo sí, que vespre i vespre i hora baixa, hi ha una normativa o cada un fa el que vol?
0: Tarda, és vesprada, dir... hora baixa, capvespre, és el mateix.
4: Ja.
0: Tema és...
4: Fosquet?
0: Quan comença a fer-se fosc. Si I comença vespre? A fer-se fosc, es vespre... Ostres, es vespre me sembla que és a partir de les 8. Però aquí me...
4: A partir de les 8? Però si estiu, a partir de les 7?
2: No diguis hores, clar. No diguis hores, perquè les hores avui en dia... I, ja. I ara quan m'ho canviïn l'hora ja serà
4: l'han,
2: quan...
4: L'han canviat més passat, eh?
2: Sí, però quan m'ho la deixen...
0: Quan m'ho la tornin a canviar, veuràs.
2: M'ho la deixen fixa, ja no m'ho la tocaran més i m'ho sí? faran un quadro, ja veuràs. I no seràs quadro d'una Mercè Morató, no. Serà un altre quadro.
0: Però bé, igualment això, que a vegades sembla que per escriure en menorquí hem d'escriure amb l'article salat i no tenim mil maneres d'escriure en menorquí sense fer servir l'article salat, que és l'única cosa que sí que en un context formal no hauríem d'emprar. Per exemple, tenim usar, utilitzar, que ho emprem molt, i en canvi emprar, fer servir, són exactament normatius i no ho emprem gairebé mai, no? O treballar i fer feina, que també podríem dir que són sinònims dialectals, no? Per tant, podem tirar de les formes que ens són més properes, que no hi ha absolutament cap problema i no fa falta passar...
3: Clar que sí.
4: Són complexes, clar que sí.
2: Clar que sí. Gràcies, Xisse. Vinga. Per fer-m'ho xerrar millor. No parlar, sinó xerrar millor.
4: Xerrar.
0: O ratllar. Bueno,
2: o ratllar.
0: Que parlar, sàvia meva també ho deia.
4: Parlar.
0: Bueno, però així, és per coses importants.
2: A veure, si avui dubtam Ànnera, no me facis dubtar parlar. Vinga, tu, fil de setmana aquí.
5: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tothom ha fet sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: I ara sí que sí, fetes aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre sa memòria. Sa memòria, aquesta facultat humana de recuperar informació que m'ha emmagatzemat, aquesta capacitat de retornar experiències del passat per reviure moments, persones, paraules... Què passa quan decidim confiar els nostres pensaments o vivències en el paper i el boli, a un diari? Per què triomfa tant, avui en dia, la literatura del jo? I, per altra banda, quin paper hi juga l'escriptura de records a la memòria col·lectiva? Quins gèneres inclou? I quins són els nostres referents en aquest món? En definitiva, avui ens centrem en la literatura del jo.
1: Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Jo sempre t'havia dit que no et faria una cançó i no vull xerrar de tu ni dir-te que t'estim molt, que so d'estar animorat i fer poemes amb un nom me sembla tan desfassat. Vull fugir d'aquest amor, vull recitar lo bé que em sent, reviure tots aquests moments i quan quedi tot sol pensant tu i amb tanta gent, i per això estic aprenent a nedar entre sentiments, mirar-nos de més amunt, saber estimar

Jo, que sóc també grec i voldria trescar com un fauna les illes fulgents de l'Egeu, canta els llocs seculars que vaig veure del Lot i dic: cal en porter, Macaret, el que ho fa. Trabaluja, son bou, serenal d'en Castell. Cant, i escric amb amor el nom de boscos purs on jugàvem feliços a guerra els amics i on anàvem ma mare a cercar esclat a sangs. Salzinada en Salort, Sartigueta, Llucaig, la Cucanya, ses rambes, Miniatzau, el Coig. Vaig recórrer amb mon pare els camps de l'illa just quan tenia 9 anys i era immens l'horitzó. Entre cants que encalçaven lladrant secs conills, vinia guarda, es banyul, tordonell, sabobal. Ho record mentre escric abocat a un futur estranger encimentat de forrents i de bars. Els paisatges d'infància no existiran més. Aquell món que somí s'ha acabat i ja és mort. No vull viure per planya cap temps esfondrat. Serà un vers de revolta el meu verd testament.

0: estarà com una plata.
1: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.

0: Llençolada.
1: Llençolada. Oh, apuntau aquesta paraula.
2: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
1: En Sibert hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
2: Si estiu Llençolada, Tom. Llençolada.
3: Bueno, augment dels vols de València.
2: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
0: Molt bona aquesta.
2: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cissé, per aquesta secció que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Joder. Fins a pròxima. Gràcies.
4: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ves tu dama, ves a creu, i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa veu del poble, gravat el 2016.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No mir cap pel·lícula. Perquè mir moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè s'ha d'implicar altres feines, s'ha d'implicar també viatjar, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però no estic tota sola visionant. Un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar sa mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Primer de tot, Natxa, te volíem demanar com va néixer aquest projecte que mos presentes i quina va ser l'experiència a la residència F16.
1: Idò, parteix d'aquesta residència F16 que comentes a sa casa d'artistes, a de Vores Mercadal, i és una residència, bé, em van convidar una mica suggerint dues condicions. Per una banda, fer algun projecte relacionat amb Menorca, així de forma oberta, no? Però que tingués algun vincle amb sa illa, i després per l'altra, l'altra com a suggerència, recomanació, era fer algun tipus de feina d'investigació amb l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que és a Maó. I bé, a partir d'aquí vaig començar a investigar i a fer una mica de recerca. Vaig estar aquest estiu, aquest juliol i agost, anava i tornava, i bé, vaig estar investigant per una banda a l'arxiu i per l'altra banda fent voltes per Silla en cotxe, mentre tothom estava a la platja. Jo me dedicava a anar a fotografiar pedres i jaciments arqueològics i fent vídeos per camins a ple sol.
2: Volia preguntar, Natxa, quin és el principal repte al que t'has enfrontat per dur a terme la investigació?
1: El principal repte seria, potser, concentrar la informació. És a dir, jo tinc tendència, potser és per una cosa personal, potser per la temàtica, a cercar molta informació, cercar diferents bandes. Llavors, per jo, segurament el repte seria com a concentrar-ho en un format expositiu. Això, sí. I centrar, perquè de sobte quan hi ha com la síndrome de l'arxiu, no? Que això està una mica amb arxius de text, però també fotogràfics, cinematogràfics, que et pots entrar a un arxiu. Interessant.
0: Això és el guai també dels documentals, que al final reculls unes experiències de persones que al final nosaltres també deixarem d'estar en algun moment i té aquesta capacitat que després es pot revisitar, com tu vas fer en el cas d'anar a Margaret Murray. Us pots explicar un poc més sobre aquesta figura, què és el que tant te va captivar?
1: A l'hora d'això, de fer una mica de recerca de quin tema volia tractar, vaig trobar amb la història d'aquesta dona, que m'apareix una història per fer, per una vida per fer un parell de documentals, sincerament, pot ser una altra edició de Menorca Dog Fest, n'hi haurà algun. És una dona que va viure 100 anys, a més, va néixer, bé, era britànica, va néixer a l'Índia colonial, quan la Índia era britànica, i era egiptòloga. Bé, un moment històric que les dones no tenien, no era tan fàcil estudiar, etc, no? I ser professora d'universitat i tot això. Era arqueòloga, era egiptòloga, i l'any 32, bé, va ser la primera dona que va fer una excavació arqueològica científica a Menorca. Va ser un encàrrec de la Universitat de Cambridge i ella se va plantar aquí amb dues dones més i devia tenir uns 70 anys quan va venir l'any 32, va venir tres vegades i van publicar tres llibres, tot i que s'havien fet excavacions abans i també després, però ella va ser la primera, diguem, la pionera en aquest sentit, de fer una excavació arqueològica. I a més, amb una certa edat, amb les investigacions que havia fet, bé, va estar excavant a Palestina, Egipte, Malta. Sí, té una dona com molt de principi de segle XX, d'un pot de pel·lícula.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

cel blau, vagadas más hablau, y al fin azul y plau.

0: Al nostre hivern, l'herba és verda. La combinació d'episodis periòdics de pluges, de serenes carregades d'humitat i de poca insolació efectiva fa que hi hagi vigor botànic als camps menorquins. Moltes plantes de cicle anual aprofiten el moment per lluir.
1: Època de muda. Capítol 22. L'escletxa de l'exoneració.
0: Vora les antigues parets, alçades peça a peça, s'hi arrecera també una diversificada vegetació silvestre, que se salva del pas de l'arada. És una suma interessant per a molta fauna, que troba l'amagatall d'arbusts, d'arbres i de milers de forats entre còdols. La ramaderia extensiva ha imperat tradicionalment per aquestes terres des que els primers pobladors arribaren acompanyats del seu bestiar, que es veu que ja prostejava sobre l'illa. Una activitat que ha ajudat a mantenir els camps especialment dedicats al món agrari. Menorca es mostra encara amb uns paisatges rurals que fan goig, que impregnen els sentits. Els nadius els omple d'afecte i de sentiment intern. Els externs els impressiona per l'explosió de valors combinats i els que es miren al món amb ulls de màquina registradora el fa salivar. El nou model econòmic que va arribar a la segona meitat del segle XX de la mà del turisme va obrir oportunitats i amenaces. Un dels perills més clars és el de l'urbanització, de la construcció d'edificis que esquitxin l'escenari que s'ha aconseguit salvaguardar a partir de molta feina. Un temps després, en el canvi de centúria, es va tenir la gran sort de fer coincidir gent que prenia decisions valentes amb l'existència d'una societat organitzada i conscient. Així va sorgir una planificació territorial que prohibeix els nous usos residencials en rústic, un dels criteris que han ajudat més a salvar l'illa de la voràgina parcel·lària. Però hi ha equips especialitzats que no descansen a l'hora de buscar escletxes per on aconseguir l'anhelat rendiment econòmic, àgil i generós. I s'estan començant a veure moviments que enfosqueixen l'horitzó. Les restriccions urbanístiques no s'estenen igual a l'activitat agrària, per quan es considera que és qui ha de gestionar tot aquest patrimoni escènic. Per això es permeten volums nous de fins a 1.500 metres cúbics, sempre que estigui molt ben justificat, en base a necessitats de producció primària. L'obertura de mires permet, fins i tot, exonerar puntualment alguns paràmetres establerts. I aquí, a l'esquerda, la fissura, l'interstici que s'està començant a usar per plantejar grans operacions d'edificació en el sòl rústic menorquí. Una de les darreres autoritzacions per exonerar volum autoritza un edifici de nova planta de gairebé el doble del màxim previst. Ara s'ha justificat per fer l'elaboració de la collita. Però si d'aquí a 4 anys, posem per cas, es diu que el negoci agrari no troba viabilitat per funcionar, què en farem d'aquest gran edifici? No siguem innocents. Molt manco en un moment on Menorca és a totes les publicacions del luxe immobiliari. Quin ús li donarà un nou propietari en cas que la finca canviï de mans? Quin precedent s'està escrivint amb una excepció d'aquesta envergadura? Podria passar que, per no voler definir els límits de les exoneracions, ens trobem amb mesures teòricament dissenyades per ajudar el camp que hi acabin anant en detriment. Els edificis són com el cavall d'Àtila. Per on passen, ja no torna a créixer l'herba.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Bon dia, com esteu?
2: Bueno, que mona ella. És que t'agrada fer l'or. Tu que és bo, sí?
3: Sí, va.
2: Ai, aniré ara perquè no l'altre. Vas, bo, l'elefant.

en el que et diu el cor i en el que calla. Són sense fi les possibilitats, no et cal ni fa. Si mai no arriba el goig inesperat, no esperis més. Ara mateix és la vida que et fuig, allò que et passa. És la ferida que hi ha entre jo i l'amor, la que t'estima. Sexe lunar, passions que seran dolç vi d'oblit. Fletxa del temps que travesses dos cors, verí d'amor. Visc del record, els nostres cossos eren i en són la llum.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: I alegria. Com estem?
2: Molt bé.
0: Començam secció nova.
1: Vamos.
3: Quines ganes.
1: Vamos, sí, sí.
0: I bé, si de xerrar de llengua, tocar diverses coses i per començar posam una mica de context.
1: Vamos.
0: D'acord? Perquè, clar, nosaltres a Menorca reiem català i sabeu, però, territorialment, a quants de països xerraia català?
3: Un fotimer, no?
0: Un fotimer.
3: Dos. Mig.
1: Tres.
0: Quatre, nens, quatre.
1: Quatre.
0: Quatre.
1: Wow.
0: Per ordre alfabètic, Andorra, Espanya, França, Itàlia.
1: Per ordre alfabètic.
3: Està molt bé. Això de l'ordre alfabètic està molt bé.
0: És que jo faig feina amb aquesta secció, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: No és que m'ha de deduir no res, no? Com t'ho curres,
1: xaval. Com t'ho curres, nen.
0: Sí, sí, sí. I començam amb Andorra, perquè Andorra és l'únic lloc on és idioma completament oficial, la llengua catalana, d'acord?
3: Què vol dir completament?
0: Que és l'única llengua oficial. Que Andorra és un estat i l'única llengua oficial que tenen és la llengua catalana. Per tant, té una certa protecció. De fet, darrerament ha hagut de mantenir una mica més de protecció perquè sus no ets penseu que estigui en perfecte estat i han hagut de posar un...
3: Requisits o...
0: Ho hem fet una llei en què, sí, per tenir la residència has de tenir un A1 de català, com a mínim. D'acord? Un A1 és tenir quatre paraules, però bé, ja hi ha hagut quatre youtubers que han fet unes sí. quantes violades i aquestes coses, sí, perquè
3: ara ja...
0: que els hi demanin un A1 per poder tenir els comptes a Andorra i pagar pocs impostos...
3: Ara hi ha dos
0: feinada,
3: tipus, no?
0: Saps?
3: Els dos tipus de youtubers. Els que se queixen que han d'aprendre català i els que fan el seu programa de YouTube com aprenen català, o sigui, s'aprofiten, no? Dic, vinga, faré un vídeo podcast de com estic aprenent català a Andorra, i com que tothom el segueix, doncs vinga.
0: Ja. Ostres, jo amb aquest amb els segons, eh? No n'he vist cap per això, eh?
3: Sí, sí, però s'està fent.
0: Molt bé, molt bé. Igualment, també volia remarcar que Andorra és l'únic país que ha dut el català a Eurovisió, tot i que no ha aconseguit passar mai de les semifinals, eh? Però sí, sí, fa
3: en català que vols fer? Com vols arribar?
0: Res, no, arribarà. Un dia arribarà, que arribarà a la final.
3: Tu veus que una música en català guanyi a la Eurovisió?
0: Per què no?
3: Primer, hauria, primer
0: que sí,
3: jo antes que això veig un referèndum, mira que t'ho dic ara.
1: això ja no, ni ho penso.
0: Però bé, vinga, continuem. I a Itàlia també raia en català. A tot Itàlia no, evidentment. Només a un poblet, al nord-oest de Sardenya, d'acord, que hi ha un poble que es diu l'Alguer, d'acord, que va adquirir la llengua catalana arran de conquestes i batalles medievals, aquestes coses que hi passaven en aquella època, d'acord?
1: Llavors, així.
0: I tenen una cultura completament sarda, però han conservat la llengua fins avui dia, d'acord? És el dialecte, segurament, que es fa més enfora de tots els altres, però continua sent català i ells tenen aquesta consciència que la seva llengua és catalana. Després, si continuem, m'anarem a França, deixarem Espanya pel final. A França... No, perquè ja... Perquè podem especificar més, no és per res, perquè a França podríem dir que xerra la Catalunya Nord, que ells li diuen Catalunya, i nosaltres li diem Catalunya Nord. I bé, antigament tot era Catalunya, fins que fa 365 anys, arran de la Guerra dels Segadors, els reis de banda i banda dels Pirineus es van repartir...
3: El pastel.
0: Exacte. I allà la catalanitat està molt arrelada, però la llengua no tant, d'acord? És a dir, els parlants, la veritat és que costa trobar neda, parlants de català. Però en trobes, també, si aneu a Perpinyà mai.
3: Jo te puc dir que he estat per allà últimament, i per feina, i sí que he pogut trobar gent que viu en català. I és molt
4: que
3: guai.
0: També,
3: sí, sí, sí.
0: També canvia si et mous per pobles o si et mous a Perpinyà ciutat, no? Per pobles sí que és més fàcil viure.
3: Per pobles, el poble que més català se xerra crec que és el Soler, que també hi ha una de les escoles...
0: Sí, una de Bressola.
3: De la Bressola, no sé què es diu, Escola Bressola, no?
0: Sí, bé, la Bressola és la fundació d'escoles en català.
3: Sí.
0: Sí, sí.
3: Bueno, allà s'enxerra bastant. I us recomano que, si teniu curiositat, cerqueu Ràdio Arrels, que és una ràdio de la Catalunya Sur, Nord, o la Catalunya Vella, perquè allà ells mateixos es diuen Catalunya Vella, i és la ràdio d'aquell territori i és en català tot.
0: I solen fer emissions de rugby, de l'USAP de Perpinyà, sí, cada dues setmanes. Sí, sí, sí. Jo els escolto per rugby, jo els he escoltat quan donen a rugby.
3: Ets un friqui. No podies ser ningú altre que fes aquesta secció, que no fossis tu.
0: I també una cosa molt curiosa és que a Perpinyà hi ha una bossa de gitanos que xerren molt bon i tot, xerren català, però és que a més es calcula, hi ha darrers estudis que calculen que hi ha com a 4.000 o 5.000 gitanos que xerren català repartits per França, especialment Occitània, a Montpellier es veu que n'hi ha un ranxo. I sí, és una cosa curiosa, no s'havia estudiat fins no fa gaire i ara me sembla que ja hi comença a haver qualque estudi amb això. I deixàvem Espanya pel final, perquè clar, ara la següent pregunta és i a on d'Espanya se xerra?
1: I a on d'Espanya se xerra?
0: Bona pregunta, no sé, esperava que me fessis aquesta pregunta.
3: Jo no tinc ni idea.
0: No, Catalunya, Aragó, País Valencià, Illes Balears i Múrcia. D'acord? A totes les Illes Balears, sí. Ets l'única comunitat autònoma on se ratlla per tot el territori. És a dir, Illes Balears, a tota la comunitat, se ratlla català.
3: Menys dins Amnèsia.
1: Has de terminar la ratllada.
3: No, perquè com que tenen amnèsia no se'n recorden, saps?
0: I Ushuaia també Ushuaia. No sé ja quin idioma hi deu haver, també, Ushuaia. Però Ushuaia és el poble més al sud de l'Argentina.
3: Sí. Tierra de Fuego.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: I a Catalunya, et xerra per tot Catalunya és català? No.
1: Ai.
2: Que fort.
0: No. Catalunya és una comunitat autònoma que té tres llengües oficials. Perquè a la comarca de la Vall d'Aran ratllen occità, d'acord? Que és una llengua germana a la nostra, però bé, si cap en xerrarem un altre dia de l'occità. Però, per tant, a tot Catalunya no se ratlla català. I el País Valencià tampoc se xerra per tot. Tant l'interior com a la part sud va ser repoblat per aragonesos, principalment, o hi ha un tram que sí que es va perdre fa un parell de segles. Per tant, el País Valencià també no xerra català tot el territori. I a l'Aragó també ratlla català? Sí, que ratlla català. Tenim la franja de Ponent, allà, que és una franja de territori que voreja Catalunya, i si xerra català. Fins fa poc els índexs de parlants eren bastant molt alts, però d'aquests darrers anys ha baixat bastant. Allà va tenir certa protecció, allà, però després va aparèixer, per exemple, us ho en recordeu, quan van muntar el Lapao i el Lapapit.
1: Quan fa d'això?
3: No gaire, eh?
0: Sí, ja deu fer 10-15 anys.
1: Que dius? La Pau, tio.
0: Sí.
1: Mai invents.
0: I no, la Pau era català, però per no dir-li català, i la Pepip era aragonès, per no dir-li aragonès.
1: Efectivament.
0: D'acord? I finalment, musiquer de Múrcia. Dius, Múrcia i Xerren. Sí, sí. A Múrcia tenim una petita pedania que li diuen el Carche, que hi ha una serralada que està contigua al Pinós.
1: No ho diguis, no ho provis de dir, que ho estàs pensant.
0: El Carche, no, que estem pensant.
1: Ha fet gest d'una Carcher. No ho provis de dir.
3: No. Corroborat.
1: Ja ho he dit jo.
3: Es la Pau era la broma del 2013.
0: 2013, mira. 11 anys. I bé, per tant, hi ha catalanoparlants que el Càrcer reparteix en tres municipis. Hi ha catalanoparlants en els municipis de Iecla, que potser us soni pel Ieclano, que és un clàssic de la segona divisió B.
1: Ieclano, me la agarres.
3: Bé.
0: El Ieclano és un clàssic. Jo no m'atraureu d'aquí, eh?
1: No. Però crec que no.
0: Després també l'altre municipi és Jumella, que potser us sona més per la denominació d'origen Jumella.
1: Jumella.
0: Que tenen el vi més barat del súper sempre de Jumella.
2: De Jumella.
0: Sí. I és del Carxes. I després mira la lletra petita i és vi que fan això, la serralada del Carxes. I finalment Favanella, que és un altre municipi on hi ha el Carxes, però aquí no sé res en què us pugui sonar. Jo no me sonava de res fins que no vaig saber que el Carxes eren aquests tres. I ja està, fins a...
3: T'has deixat un.
0: Què m'he deixat?
3: Home, és català de Fornells. De juny a setembre o a final d'agost és...
2: Ara s'ha allargat, ara s'ha allargat.
4: És un dialecte que canvia...
2: En perdut octubre.
0: Clar, ja xerrarem també de dialecte. Si cas un dia, el català de Fornells es considera una variant de barceloní.
2: De convergència.
0: Ja
3: de barceloní amb reminiscències de...
0: Ja és català de Pedralbes i d'allà van exportar el seu català a Fornells. Sabem que Menorca va ser principalment repoblada per la zona de l'Empordà, no? I Fornells...
4: Per Pedralbes. Vine.
5: Quin ventall.
3: Vinga, i tu, fins la setmana que ve.
0: Sí,
6: Porquejades!
7: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: més tothom a pensar creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

l'època dels primers talaiòtics. Amb molta cura examinen les restes humanes que hi han trobat. Aquí hi ha diverses classes d'ossos, cranis i mandíbules. Les restes es fotografien amb un sistema de tres dimensions que permetrà conèixer més detalls de la vida i la mort d'aquests avantpassats.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

A mi em passa com tu, m'enyor fora de casa. Una pena, un neguit, una crisi profunda d'identitat m'angoixa. Pens massa en els meus fills. Les ciutats són iguals, sols s'hi pot sobreviure. Jo el que vull és voltar amb el mar d'horitzó per l'univers de l'illa. Faig viatges mentals, exploro versos i llibres. Tenc un atles remput de quan era petit i una brúixola amb vent que assenyala Menorca. El millor de partir és poder regressar. Déu no baixa del cel, l'aventura és escriure.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Seguiu fent, sí, sí, sí.
1: De les zones començaments...
0: Seguiu fent, sí, sí, sí, seguiu fent carrera amb Morecambe. Bueno, fes, clar, no, any, van canviant els músics...
1: Clar, després tu saps que després va entrar, es bateria, va entrar Antoni Moll, que
0: correcte.
1: Ja el Salsic,
0: també, no hi ha, sí, sí, sí,
1: i Antoni i Jordi Ferrieren, que tocava guitarra.
0: Antoni Jordi, que no sé qui és. Que no sé qui és,
1: però... Van durar, Antoni Jordi va durar no molts anys, però uns quants d'anys,
0: sí.
1: que havien entrat pels dos ciutadellencs. I després se'n va Antoni, en Dobles també va tocar un poc en Noltro.
0: En Dobles també, sí,
1: també
0: sí, sí.
1: Va tocar en Miquel Plana.
0: En Miquel Plana també, sí, sí, sí. sí
1: poc
0: sí.
1: temps, però ha tocat en Noltro. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Smili.
0: Ok. Sí, okay. Sí, sí, no, s'hi ha passat bastant de gent.
1: I ha passat, ha tocat en de so, aquest masquí, el guitarrista que tan bo que li va passar de Ciutadella, que es va...
0: En Loren
1: i en Popi,
0: sí.
1: Van venir després de Deborah Carter i So Museu.
0: De Deborah Carter, hòstia, ara m'has desbloquejat un record, no me'n recordava d'aquesta tia, sí, sí, sí, que la vau cantar.
1: Bueno, també com la van conèixer, també és...
0: Hòstia, és...
1: Clar, el grup va passant sí. etapes, no?
0: Sí, sí, sí, sí, I... sí, bueno, ja m'ho contava després de Deborah Carter. Jo vull que m'enxerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has duit un parell de cassets, que la formació és diferent i es concepte també potser és una mica distint.
1: Clar, per el concepte nostre operat una mica quan Antoni Moll
0: sí.
1: us diu que retira.
0: Okay.
1: Que tocava sa bateria.
0: Vale.
2: Maquetes amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Amics, amigues, molt benvinguts en aquest tercer i darrer programa de Sagramola per seguir fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. Acabarem aquest recorregut amb en Ramon Saura, amb en Xanti Gordi i el Jazz Duit, amb en Tuamala, amb Esberlat, Xavi i Llanes, tot un luxe i tot un plaer compartir aquestes edicions amb tots vosaltres. The long and winding road
1: that leads Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Hola, Radio Farer! Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? A Ciutadella, foc i fum és tota una institució. Uns dies abans de Sant Joan, per força l'has d'anar a veure. Jo record haver anat a l'escola, però sobretot record haver vist un parell d'anys la versió reduïda i gratuïta que es fa sempre davant l'hospital. A la meva àvia li encantava foc i fum. Tenia CDs de diferents edicions gravades, se sabia fil per randa els diàlegs i totes les cançons. Siguis o no de Ciutadella, foc i fum és una herència cultural innegablement important pel poble menorquí. Aquesta sarsuela va ser escrita el 1885 per Joan Benejam i des d'ençà, les variacions que se li han fet en els texts han sigut mínimes. Jo sempre ho considero una finestra però em mirar enrere i sentir com ratllaven els nostres avantpassats. Podeu imaginar la il·lusió que me va fer poder llegir-la sencera per primera vegada. L'hagueu vista o no, vos recomano ferventment el volum editat per l'Institut Menorquí d'Estudis a càrrec del mestre López Casasnovas. Hi trobareu anotacions lingüístiques molt interessants, etimologies i explicacions de les frases fetes que hi apareixen. Ah, i també la teniu gravada a YouTube. Què més voleu?
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

desperta, sones timbre, no t'enfies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats de s'ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i bombes.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

caps estiu i no deixam sa mala vida. Tu camp ciutat per es moreno no s'esborra. Cada dia més rebassa sa me bull i corre. Cantaria tot es dia mentre es balla cop de porra. Els teus poses cor me forren. Veiem pirra per l'eixample, que amb es fred encara aguanta, sé que mirar-me tan

torna fosca i ningú vol tornar a casa seva. Passen els dies i no s'apaga el caliu. I mirant aquella foto amb els tres colors ben vius, m'imagino que dius de mallotets a Areva. Dedicat totes aquelles carreres,

0: Flow. Amb sa força d'un cap de fibló. Amb sa força d'un cap de fibló.
1: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Sistema al consumaș.
1: Rodes meu planeta diminut per l'univers amb una sola planta que l'habita. Per ella és per sa única.

0: I com tot bon viatge, comencem fent la maleta. Perquè ja sap que tot viatge comença quan comences a pensar quines coses ficaràs a la maleta, quines deixes, quines se t'oblidaran i totes aquestes coses. Així que no podíem començar d'una altra manera. Aquesta cinquena temporada comença amb un relat que ja veurem si us deixem a mitges i l'acabem en el següent capítol o si ens avantem tota la història. El cas és que aquest conte es diu La maleta, de Núria Parera. Va, mariners, marineres, desconnectem una estona del nostre entorn, obrim els cors i la imaginació, que aquesta història ja comença.
1: Andrea Oyamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Llavors, esclar, doncs explico l'origen dels refrans.
3: És curiós.
2: Com, per exemple, se ha salvado por los pelos. L'origen de salvar-se por los pelos és perquè abans tots els mariners portaven el cabell llarg, perquè molts no sabien nedar, i si queien a l'aigua els agafaven pels cabells.
3: Ostres.
2: Se ha salvado por los pelos.
3: Perquè era el socorrismo de l'època, no?
2: Exacte.
3: Dejarse el pelo largo en lloc del chaleco salvavidas,
2: no.
3: La melena salvavidas.
2: Exacte.
3: Mare meva.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera... Els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En perdona a tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omp de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim a Menorca.

Ara sentim l'amèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa veu del poble, gravat el 2016.

a festejar. Ho nego a Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop. Bon dia.

menjat un tripi. S'han anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc de Nabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

sanno mugà. Facci sfumor da cagliare di un sacco.

0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari. La seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

0: A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabou d'Espoble, gravat el 2016.
1: Com ara, junts se fan deslleó.

escriure'm històries d'esperdadors. Mai d'aquells que van guanyar una guerra amb els focs.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Com, quan és aquell moment que deies, ostres, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar. No sé si tenia un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pensa que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, no sé si Back in Black, AC/DC o Highway to Hell, però és un tema d'AC/DC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de AC/DC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a tocar... Digues, perdona.
1: I vaig començar a AC/DC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Idò, després de ser rave, el que ve és...
1: News de Porcatiades!
2: Enguany, les campanades de televisió espanyola les donaran en Broncano i na Maria Camps des del Palau de l'Església del Mitjor Gran.
3: Esa.
0: Vinga, vinga.
2: El popular presentador contenta les crítiques i afirma que la decisió no té res a veure amb les 536 multes de tràfic que va rebre a les seves vacances a Sant Tomàs.
3: No shit!
0: Hòstia.
2: El llibre de moda del 2024, El Principat, també conegut com El Príncip, el regal número 1 entre cunyats en aquestes festes. L'acompanya una nota que diu: a veure si te deixes de veganisme i transfeminisme i comences a xerrar menorquí com Déu mana. Niño.

0: Per sorpresa de tothom, a la representació dels Pastorells, l'Orfeo Maunes del passat diumenge, va guanyar el dimoni i va néixer l'anticrist.
1: No!
2: No fotis.
1: Dia de la bèstia.
0: Entre el caos es va sacrificar un cabrit, va començar a sonar heavy metal pels altaveus i es va poder divisar el pati de butaques a un col·laborador de Radio Far, un tio calvo i gordo, sense camiseta i vitorejant amb entusiasme.
2: Uau! Aquesta notícia me l'he creguda totalment. Totalment.
0: I vaig anar i vaig totes les mans. T'imagines? T'imagines?
3: Que guai! Porquejades!
4: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Radio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Acabam d'escoltar una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat se'n vull, publicat el 2026. Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat se'n vull, publicat el 2026.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Vivim una època una mica extravagant. La gent lloga cadires allargades a la platja per no tocar l'arena. Però quan la platja queda com un macà i sense arena, com passa aquest any a Sant Tomàs, ningú vol llogar cadires. Llavors l'Ajuntament planteja dur-les a Vinigaus, platja verge on hi queden parts amb arena, amb l'objectiu que la gent pugui llogar les cadires i així no tocar l'arena.
2: Època de muda. Capítol 16. L'ordre dels factors polítics.
1: El fenomen del sobreturisme està esclatant com a problema al nostre món proper. Fa temps que es viu a zones com Venècia o l'Everest, però les manifestacions succeïdes a Canàries el passat abril han obert la caixa dels trons també a les nostres illes. Aquestes darreres setmanes hi ha hagut mobilitzacions sobre aquest tema a Eivissa, a Mallorca i també a Barcelona. Però ves per on, la concentració que va omplir de gent la plaça Biosfera de Maó va ser interpretada per l'equip de govern del Consell Insular com una manifestació amb finalitats polítiques. Aquesta estratègia de posar la notícia en un marc d'intencionalitat política pateix de dos defectes encadenats. En psicologia se sol explicar que els nostres pensaments flueixen al cervell de manera bastant automàtica i que de vegades no encaixen amb el moment ni l'entorn on ens trobem. Un d'aquests pensaments distorsionats apareix quan usem un mecanisme conegut com a projecció, que fa que imaginem que la gent pensa i reacciona com ho faríem des de la nostra òptica. Quan un càrrec públic explica la manifestació com una operació orquestrada per les formacions adversàries, mostra un esquema analític on la política queda relegada a la participació activa en partits i on no es concep que hi puguin haver activismes polítics que no estiguin prèviament mediatitzats per aquestes estructures que ara es troben a l'oposició. I aquest és el segon defecte que s'evidencia. Pensar que la gent només es pot posicionar en base al que diguin les formacions polítiques i no al revés. L'ordre dels factors aquí és important. Molt més quan es tracta d'un exercici democràtic impulsat per associacions cíviques. Moltes de les temàtiques que afecten la societat són advertides des de la ciutadania. Pensar que sempre ha de ser al revés és mirar la democràcia d'una manera molt segmentada. Oblida qui així ho analitza, intencionadament o no, que exercir la política directament des de la gent no hauria de ser un motiu de crítica institucional que destila enyorament de temps arxivats, sinó objecte d'aplaudiment. Oblida que, si bé l'article 6 de la Constitució diu que els partits polítics són un instrument fonamental de la participació política,

anava d'analitzar i suggerir modificacions al model econòmic, de defensar valors culturals i territorials, de posar veu a la indignació d'una societat que veu que creix en turistes i baixa en resultats positius. Anava, idò, d'opinar i proposar mesures, de fer política de la bona, directament, amb organització i amb una voluntat clara de continuïtat.

0: Escac i Mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Bones tardes, seguim la segona part del segon capítol d'aquest podcast, aquesta sèrie de podcast que fem sobre escacs. I avui tenim dos convidats molt especials. Segur que la gent que desmunta els escacs els coneix, la gent que no segueix tant, a vegades no, però bueno, són en Joan Villalonga, de Ciutadella, i en Juanjo Carretero, del Castell. Me sembla que són quasi de la mateixa quinta, de l'any 40...
2: Jo soc del 39.
1: Del 39.
3: Del 39.
1: En Juanjo diu que és del 39, o sigui que van néixer fa 85 o 86 anys, no?
3: Tu, Joan, com que en tens ara? Tens del 40, és tu.
2: 38.
3: El 38 també.
2: Final.
3: Final del 38.
2: Sí, sí.
1: I els han duit, sobretot, o sigui, primer perquè van ser a la seva època, en els finals dels 60 i durant els anys 70, dos jugadors d'escacs de molt nivell, del millor de Menorca, inclús de Balears, i després també perquè, ja com ja escoltareu, tenen el cap molt clar i se'n recorden de moltes coses i moltes coses que esperem que mos continuï avui.
3: Bueno, en Juanjo encara jugues tu, eh? Vull dir que encara sí, sí, guerra sí. Qual que el lot d'aquests petitots,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, sí, sí, sé el que és perdre'm el lot de 14 anys i ho tenc assimilat.
4: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raig de l'illa, Abu Umar, i el seu pare, un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

0: En aquest tercer capítol, tornam amb ganes de més. Començarem fent sobretaula en connexió amb el Principat de Catalunya, conversant amb la convidada d'avui, na Berta Llós, glosadora, pedagoga i investigadora feminista i autora del pròleg del llibre Revers, que ens ajudarà a aterrar la realitat dels països catalans algunes de les qüestions que s'han anat tractant en els capítols anteriors.
1: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere. A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar al 12è Festival de Circ Social de Circaos, per tal d'esbrinar si el circ i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altra veu de sa glosa. Un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través desglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
3: I aquestes perspectives poden ser, efectivament, molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa. Però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrarem us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Joanico. Bon dia, Cris.
4: Molt bon dia.
3: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara, fora del micro, mos estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
4: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
3: Al final, hem d'acabar fent una mica de tot sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
4: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament que vaig... començar fa molts anys amb els... ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb els Cacas Power, també. Si teníem 16-17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida.
5: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el sisè i darrer capítol d'aquest podcast. Abans d'explicar-vos res, volem fer una rectificació del fet memòria del capítol anterior. I és que vam dir que el darrer glosat d'en Bep Pipa el va fer amb en Xavi i en Aurora i volíem afegir que aquell dia també hi havia en Juanjo Urfila. Una abraçada des d'aquí.
1: Dit això, ara sí. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb les convidades d'avui, na Conxa Joanola i na Lluïsa Cintes, assistents freqüents de diversos glosats amb qui mos aproximarem en esglosat menorquí des de sa vivència que té públic com a part inseparable de ses dinàmiques, els discursos i l'humor en aquest art.
0: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, en Nanis i Nedo preparen es necesser per anar a l'11è torneig de glosa del migjorn gran, per tal de conèixer quina experiència tenen les persones que hi participen, ja sigui organitzant, glosant, sonant, presentant o bé assistint-hi com a públic.
0: I per acabar el capítol, a centes darrer del programa, avui no ho farem en glosa, sinó que ho farem en prosa. Partim...
2: Tot el públic fa balanç de lo que diu sa cançó, que escolta amb atenció tots els versos més galants i quan repica de mans sol fer créixer el glosador.
1: Acabam d'escoltar una glosa d'en Sergio Vinent, una glosa que mos convida a obrir s'entrevista de sobretaula d'avui. Si bé, els capítols anteriors xerràvem amb glosadores i sonadors per aproximar-nos al context, les dinàmiques, els discursos i l'humor desglosat menorquí, avui intentarem abordar aquestes qüestions conversant amb persones que assisteixen esglosats des del públic. És per això que hem convidat a na Conxa Joanola i na Lluïsa Cintes per veure què n'opinen elles. Per aquelles que no les coneixeu, dir que na Conxa Joanola va néixer a Mol l'any 1958 i sempre ha estat lligada a diversos moviments socials, com ara formar part de l'impuls de l'Escola de Natura del Castell, ser presidenta del GOP i ocupar la gerència del Teatre Principal de Mol durant un temps. Ha fet feina a diverses àrees de l'Ajuntament de Mol i també es dedicà a la política a ser batllessa de la ciutat del 2015 al 2019. Pel que fa a Lluïsa Cintes, fa feina a l'àmbit social de la sanitat pública. Diu no ser massa optimista amb com evoluciona la vida humana i el planeta, però no deixa de sortir al carrer i lluitar pel compromís social. Té un pare i una mare dels qui se sent profundament agraïda i un fill i una filla els que admira profundament. Li agrada dedicar el temps lliure a cuinar, passejar, estar amb ses amigues, ballar i anar a veure glosats. Benvingudes, al·lotes. Per començar, Conxa, quanta estona fa que assisteixes com a públic als glosats?
3: Sempre havia sentit contar històries de glosats i de gloses i glosadors, però en directe no sé si n'havia escoltat cap, fins a mitjans dels anys 90, en què vaig anar a un glosat organitzat per l'Associació de Veïns del Camí de ses Vinyes. Bueno, hi havia una gentada i participaven glosadors antics, acompanyats a la guitarra d'en Miquel Camps. Va ser un glosat molt emotiu, tant pels temes que s'hi van cantar com per la resposta entusiasta del públic. Quasi s'havia perdut i aquells glosats veïnals el vam tornar a posar damunt la taula. Jo crec que la feina de recuperació de la cultura popular que van fer en aquells moments les associacions de veïns va ser importantíssima.
1: I tu, Lluïsa, on es remunta la teva relació amb el glosat menorquí?
4: Vaig assistir per primera vegada a un glosat sent una fieta, a Mercadal. No recordo exactament on era i en quin context es feia. I vaig anar acompanyant en el meu pare, a qui li van encomanar fer fotos. No vaig entendre res i diguem que no va generar cap interès. Gairebé tot el contrari. I diria que va ser un glosat de categoria. Aquestes fotos estan a l'arxiu d'imatge i so i de tant en tant encara s'utilitzen. De joveneta vaig anar altres vegades a glosats, segurament organitzats per associacions de veïns en context de festes. I he de dir que tot i admirar l'art de la improvisació, no ho gaudia gaire. Aquests últims anys hi he anat bastant més, principalment perquè hi han hagut alguns canvis que l'han fet molt més atractiu. Aquests canvis crec que són les temàtiques que es canten, que són més diverses i per jo més interessants.
1: A quin tipus de glosats o espais soleu anar a escoltar gloses? Quines diferències diríeu que hi ha entre uns i d'altres?
3: Al llarg dels anys he anat a molt d'actes diferents, ja que els espais i els organitzadors marquen també glosats diferents, diversos, en funció del lloc, de l'espai, del format. A una associació de veïns hi sol haver lligams entre les persones que comparteixen un mateix espai públic, una barriada, i aquesta gent espera que els glosadors tractin temes que els afecten, els coneixen. Hi ha gent més gran que coneix els mecanismes de la glosa, que la saben apreciar. És un tipus de glosat. Quan és un glosat més de demostració, més podríem dir artístic o de difusió, pot passar que es dugui a terme un escenari organitzat normalment per una institució i és fàcil que hi hagi públic transeunt que passa, que descobreix o segueix una estona. Tot té el seu interès perquè la gent que no és nascuda a Silla o que prové d'altres cultures també ha de tenir la possibilitat de sentir-se part d'aquesta illa a través de les seves expressions culturals. I esglosat és un exemple fantàstic. I en canvi esglosats a llocs on es fan en certa freqüència, Bodega Victòria, Escau, Bar Infanta, solen reunir gent que és amant de la glosa i que segueix la glosa, no?, en totes les seves variants. I normalment s'espera que es toquin temes més actuals o de crítica social, la política, la llengua pròpia, s'estima per la terra, o alguna notícia que hagi passat, que hagi destacat en els darrers temps.
1: I tu, Lluïsa?
4: He assistit de públic a diferents tipus de glosats. Glosats que es fan en bars, glosats més tipus espectacle, en el context de festes i a diferents pobles. Combinació de glosat i poesia, ciutadella, molt polit, i combats, que no sé si es diuen exactament així. En aquests glosats que diuen de porxada, només hi he estat en els que es va fer a casa dels meus pares en el context d'una trobada familiar. No em puc dir gaire més cosa. I sóc assistent habitual en el glosat de la bodega des de gairebé el principi. Jo diferenciaria els glosats més tradicionals en els que s'improvisa sempre amb la mateixa melodia i les temàtiques són poc variades. I que no sempre o quasi mai hi participen glosadores dones. No sóc cap experta en glosats, però per jo el tipus de glosat que es fa a la bodega és diferent, perquè suposa un espai on es nota que les glosadores s'expressen en llibertat. Sempre hi ha dones. Es tracten temes que ens poden interpel·lar a totes. Temes política, habitatge, ecologia, preservació del medi ambient, sentiments, emocions... I s'improvisa amb diferents melodies. Aquesta diferència són el que per jo el fan més atractiu, perquè encara que no sigui capaç de participar ni quan s'obre en el públic, me sent identificada amb el que es comparteix allà.
1: Quins temes diríeu que són més recurrents avui en dia en els glosats?
3: Bueno, jo crec que hi ha de tot, en funció dels diferents tipus de glosats, però de cada vegada més, amb els canvis socials i en incorporació de les dones en els glosats, que per altra banda sempre n'hi ha hagut, però han estat en minoria i sobretot no han estat visibilitzades, no? Però sempre n'hi ha hagut. Però a partir d'aquesta incorporació ja més pública, més visible, s'incorporen també temes que ens afecten, que afecten en el 50% de la població, poca cosa que es deixi de fora, no? Llavors crec que a poc se van incorporant altres qüestions que, com dic, afecten més de la població femenina, no? Això ajuda a tocar altres temes i a posar també altres mirades, a entendre la societat d'una altra manera. Però bueno, penso que encara hi falta molt de camí per recórrer. Però bueno, no obstant, i com deia algun participant d'algun podcast anterior, les dones, també amb aquesta autocrítica que fem, ferotge, que mos fem a nosaltres mateixes, mos costa marcar i estar en el lloc que mos correspon. Nosaltres, que no tenim cap pega en fer comunitat i compartir penes i alegries en un àmbit més privat, en públic encara tenim por a ser criticades, perquè la pressió social hi és en tots els àmbits. Nosaltres hem de ser més bones, hem de ser molt bones. En un món on hi ha homes mediocres que ostenten llocs i espais preeminents.
1: I tu, Lluïsa, quins temes diries que són recurrents avui dia en esglosats?
4: Pel que jo he pogut veure, o escoltar, més ben dit, esglosats on no hi ha punicana, que marca un context o una situació concreta a les esglosadores, els temes varien poc. Els més habituals són trets o característiques personals de les esglosadores, també es poden posar en qualcudes públic, tradicionals i típiques rivalitats entre pobles, alguna crítica política, si en aquell moment ha passat alguna cosa rellevant, i acudits sexistes que encara se n'escolten. Quan es marca un context o una situació a les glosadores, els temes són infinits. Supos que és molt més exigent per les glosadores, però permet treure temes que difícilment se'ls hauria acudit. Ara m'ha ben escap una prova de fa poc. Les glosadores s'havien de posar en el paper d'una àvia i un net, i el net li havia d'explicar a l'àvia que era gay. Ho record perquè va ser molt emocionant i els vam aplaudir moltíssim.
1: De què es fa humor en esglosats? Diríeu que el sexisme i el masclisme hi són presents? Conxa, tu què trobes?
3: Bueno, antigament hi havia molt d'humor sexista, que en segons quin públics encara ben agrada, eh? Això m'incomoda bastant. Si passa d'una petita broma a tenir molt de protagonisme, m'incomoda. Potser en un passat on no hi havia llibertat sexual era una manera de dir coses que estaven vetades en el dia a dia, no? Ara, per sort, ja no és així i, per tant, ha perdut el sentit. Bé, jo no m'importa si la té grossa o petita, m'importa que els homes i les dones avancin junts per fer una societat justa per totes les persones. I crec que el fet que hi hagi sonadores i glosadores fa que cada vegada es toquin manco aquests temes. I crec que el públic assistent ho agraeix. La societat avança a poc, jo em puc donar fe, he viscut altres èpoques, i les formes d'expressió també avancen, clar. Tot i així, penso que a vegades, bueno, ja mos ho han d'aprendre, també mos ho han d'aprendre amb humor, perquè cada un està marcat pels temps que li ha tocat viure, i a vegades és allò que sap fer, no? I, bueno, també s'ha de posar dins un context.
1: I tu, què n'opines, Lluïsa?
4: Diria que en els glosats més tradicionals l'humor hi és present en qualsevol que sigui la temàtica. S'explica molt bé a un dels capítols de l'altra veu de la glosa, els que s'entrevisten en Pele. El masclisme i el sexisme existeix i persisteix en tots els àmbits. Per no ser masclista s'ha de fer alguna cosa, s'ha de currar, si no, està tot arreu. I en el món de la glosa també. I també està molt ben explicat per Naberta i Nutxue en els capítols corresponents de l'altra veu de la glosa. De la meva experiència puc dir que sí, que encara és habitual que es faci humor masclista i sexista. Fins i tot a la bodega, quan s'obre la participació del públic, n'ha caigut alguna. No puc dir gaire més d'aquest tema perquè tampoc vaig a tants glosats. I el de la bodega no és, crec que no és una mostra representativa d'aquest tema. Si jo anés un glosat on anés per aquests derroteros, o me n'aniria o me posaria a xiular fins que m'atreguessin.
1: Conxa, com a públic, quines expectatives tens a l'hora d'anar a veure un glosat?
3: Jo quan vaig a un glosat me vull divertir, me vull emocionar, vull aprendre mots o vivències que no tenc en el dia a dia i també necessit sentir que formant part d'una comunitat lingüística i cultural on les diverses expressions mos enriqueixen com a societat. Per part dels organitzadors institucionals, que jo sí que és un món que conec perquè hi he format part, crec que s'ha de vaciar la glosa en el sentit de no programar per programar, sinó de creure-hi i d'anar més enllà de la simple inclusió dins un programa de festes perquè queda bé.
1: Lluïsa, tu quines expectatives tens com a públic en un glosat?
4: Com a públic, espero gaudir de l'enginy i valentia de les glosadores. De l'enginy per trobar els jocs de paraules adequades i de la valentia de dir el que vulguin dir. Espero que cantin i versin de coses importants, coses interessants, emocionants, de sa vida i de ses complicacions de sa vida. Que es faci crítica o humor és igual, però que els temes us toquin de prop. I també espero sentir-me part de sa glosada. Des del meu lloc de públic, aplaudint amb ganes sa glosa que m'ha emocionat o cantant totes juntes ses tornades.
1: Per anar acabant, quins reptes creieu que té sa glosa menorquina en els temps i sa tessitura actual?
3: Jo penso que un dels reptes més importants que tenim, que té sa glosa menorquina, són els joves. Jo crec que arribar als joves és el repte més gran que tenim, com a expressió de sa llengua catalana de Menorca. S'ha d'ensenyar a ses escoles dins el currículum escolar, no només en setmanes culturals, com si fos una cosa folklòrica. Els al·lots i al·lotes necessiten saber que allò és l'expressió del seu poble, que té unes arrels històriques, que forma part d'una història comuna, no? I això no ho aprendran, les famílies poden aprendre, però és molt important que l'escola hi treballi, no només com un tema de quan es fan tallers i s'incorpora com una activitat de temps lliure més, sinó que penso que seria molt important que l'escola s'ensenyés això, perquè tal vegada els al·lots se sentirien més a prop, no? de lo que és la seva essència com a poble, no? Com a ciutadà, també. I penso que podria servir de canal per tractar temes que ens preocupen i els hi preocupen a ells actualment. Els joves estan ja en moments vitals que comencen a plantejar-se què faré el dia de demà si no trob casa, com viuré els canvis socials i els canvis de rols tan qüestionats en aquests moments, quin és el meu espai en un món, no? I penso que la glosa podria servir per tractar temes que els hi preocupen, les igualtats, les diferències entre gèneres, la diversitat sexual, que crec que aquest és un tema que surt molt poc encara en els glosats, en normalitat. Però, bueno, crec que el glosat té molt bona salut. La feina que ha fet i que fa soca de mots ha estat espectacular al llarg dels darrers anys. Però, bueno, el que hem comentat abans, hem incorporat joves, els més joves, que ho han de sentir com un espai propi dins aquest món globalitzat que els ha tocat viure.
1: Lluïsa, i tu, en qüestió de reptes, quins creus que té sa glosa menorquina en temps actual?
4: No sé si podré afegir res de nou al que ja s'ha dit en els diferents capítols que s'ha tractat aquest tema. Supos que el repte és trobar l'equilibri entre conservar i adaptar. Conservar la tradició i que aquesta s'adapti als canvis de la població que l'ha de continuar. Igual dic un disbarat, però crec que una tradició es conserva mentre hi hagi gent a qui li segueixi emocionant. I una tradició tan vinculada a la llengua, si aquesta és cada vegada més minoritària, té mala ferida. I que passi això té a veure amb decisions polítiques, especialment en com s'està tractant la nostra llengua. És una qüestió complexa, més quan la quantitat de llengües i cultures que conviuen en el territori és cada dia més diversa. I com s'acomoda tot això, torna a ser una decisió política. Però no me vull embolicar més. Ara mateix tenim grans glosadors i grans glosadores que poden fer que jugar amb les paraules i la música sigui atractiu. A més, si trossegem un gran repte amb reptes més petits, segur que és més fàcil d'afrontar. Així que vaig a posar un repte que crec que entre tots podrem afrontar. Crec que sa bodega s'ha quedat petita. Us plantejaríeu que el glosat de sa bodega pugui arribar a més gent?
1: Un repte molt interessant. Lluïsa, en prenem nota. Moltíssimes gràcies, al·lotes, a ses dues, per acceptar aquesta participació. No podíem deixar de banda l'opinió del públic, entenent-lo com un element inseparable de lo que és el glosat menorquí. Moltíssimes gràcies, salut i glosa.
5: La mostra ja comprende i jo ja està.
0: Avui, a Fai Memòria, recuperam la figura d'en Biel Cardona, conegut com en Biel Cerdé. La glosa que recuperam és d'un glosat del Carnaval de Ferreries l'any 1978, on l'acompanyaven en Josep Triai, en Toni Olives i, a lo darrer, en Vicent Rotger. I és un glosador actual,

Bona jornada a tothom, sobretot en els oients de Ràdio Far, i molt especialment en els qui els agrada o estimen la glosa menorquina. Em dic Juan Jorfila, de Llumassanes, i em compten per glosador. I davant l'il·lusionant oferiment que em va fer la meva companya de mots, Aurora Brullet, per participar en aquesta secció anomenada Fem Memòria, he volgut recuperar i fer memòria sobre la figura d'un glosador, podríem dir d'antany. M'estic referint en el glosador que acabau d'escoltar, en Biel Cardona Pons, més conegut com en Biel Sarader o en Biel de Sona Roset. En Biel neix a Ló l'any 1914, tot i que poc temps després s'instal·la a viure a Mó. Des de ben jove mostra curiositat i interès per fer poesies, juntament amb en Nito, el germà seu. Per ells, aquest fet d'improvisar comença com un joc, però més tard en Biel s'ho pren més seriosament i comença a participar a glosats, sobretot de lloc, degut a la seva relació amb el camp a causa del seu ofici d'hereder. Compta amb familiars seus que en Biel fa glosats a Son Petit, a Can Rubió, a Aiguardent i a pobles com Sant Climent, Sant Lluís, Ferreries o Llumassanes, indrets antigament de fort arrelament glosador. També fa glosar, durant 30 anys seguits, el darrer dia de Carnaval a Cal dels Hermanos de la Salle, el poble de Ló, i només ho va interrompre un any, l'any 1956, conegut a Menorca com l'any de la neu, i que es va suspendre aquest acte a causa d'aquest fenomen meteorològic que va caure amb força a Menorca. Com a curiositat, destacar que els darrers dies de Carnaval es feien més glosars dels habituals, ja que quan entrava el temps de Corema no estava ben vist fer mostres d'alegria ni de cantar a l'àmbit privat i menys públic. Compten que en Biel, sobretot a l'àmbit familiar, sempre tenia una glosa a punt per recitar. També n'escrivia moltes de gloses i enviava cartes en glosa a la seva fiola i també a una germana seva. Li agradava recitar codolades i especialment la somera embruixada de Josep Reixac i Mora. Els glosadors del seu temps i que en Biel solia compartir gloses i ballades eren en Llorenç Gené, més conegut com en Vivetes, en Josep Triai, en Barato de Sant Lluís, en Miquel Ametller i en Toni Olives, l'amo de Sant Mascaró. També glosava amb un bon amic seu anomenat Federico, persona que va morir designat per un tret que li disparà a la Guàrdia Civil i que en Biel li dedicà més d'una glosa per aquest fet. Personalment, he de dir que un servidor va tenir la sort d'escoltar aquell temps a un glosat, el meu primer glosat que escoltava, en en Biel Sarader. Devia ser l'any 1980 o 1981 i es va celebrar un club juvenil que hi havia a la cripta de l'església Sant Francesc d'Assís de Mó. A dit glosat, també me'n recorden amb el Ler i en Vivetes, no així de l'altre glosador i sonador. El que sí me'n record perfectament és de l'hermosa veu d'en Biel i del seu posat seriós i tranquil, així com de la seva vestimenta, americana, guardapit i corbata, ja que per ell una ballada de glosat era un fet prou seriós i això ho demostrava en la seva vestimenta. Finalment, comentar que en Biel Sarader moria el 2001 i que inclús, un dia abans de traspassar el seu llit de mort, compten el seu fill que encara els hi va fer una glosa. Gràcies al seu amor per la glosa, tenim la sort de comptar a dia d'avui amb una excel·lent sonadora de Porgueres, la seva neta, Neva Cardona. Gràcies a tots i endavant. Salut i glosa.

0: Ens trobem un any més en el poble del Millor Gran i concretament ja fa 11 anys del torneig de glosa del Millor Gran. I ens trobem en Albert Triay. Albert, bones tardes.
1: Bones tardes.
0: Content i alegre de ser del Millor
1: Gran? Això sempre, això vens a sang. I content de participar en aquesta 11a edició del torneig de glosa que es fa aquí a Mitjorn, troc que no es podia fer en lloc millor que aquest, evidentment, saps? I la feina que tinc en el meu càrrec, en la presentació, m'agrada molt el que veig i el que escolt, intent fer les presentacions també en vers, tot i que jo l'escric, no la puc improvisar.
0: Encantadíssim, Albert, davant en la presentació d'avui, davant en la teva col·laboració. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Ens trobem en Xavi Triay. En aquest moment en Xavi Triay representa l'entitat.
2: Honorable president.
0: De l'entitat, digueu
2: tu. Soca de Mots.
0: Soca de Mots. El tenim aquí en Xavi.
2: Bona, Xavi, com va?
3: Bones, com va? Mira, de moment, content, però va nerviós. I també faria recalcaria una cosa, el que heu dit, honorable president. Sí? Ni honorable ni molt menys. Si no, dic vos que jo som esquif figura, però que som un equip de gent que ens agrada defensar el que et s'aglosa. I el president hi és perquè hi ha de ser, però som una part més d'un equip que intenta projectar la glosa a través del poble i de projectes com aquest que es torneix de glosa.
2: Bona puntualització, Xavi.
0: Però en Xavi diu que honorable no, però Xavi, estimar la glosa és un honor?
3: Sí, hombre.
0: Per tant, ja som honorables tots.
2: Molt bona, noi. Te volien demanar, quin ambient es respira avui aquí?
3: Bueno, jo crec que hi ha nervis.
2: Hi ha nervis,
3: tu vens aquí una jornada de germanor i tot el que vulguis vendre, però sempre hi ha aquella cosa que dius, hòstia, és un torneig, la cosa t'imposa, te fa ganes quedar bé, però de vegades saps que manca, pot passar i que no pot passar.
2: Molt bé. I trobes que respira un poc de competitivitat?
3: Bueno, jo crec que competitivitat en si no, però bueno, jo t'he de dir que som el primer. Com a mitjorner que me faria il·lusió guanyar els torneis de glosa.
2: Ah, vale, vale.
3: Ara te seré ben franc.
2: Clar que sí.
3: Però si no guany, m'importa bastant poc. Jo crec que sa qui guanya avui et sa glosa. I sa paraula i sa cultura menorquina.
0: Xavi, has participat d'aquest torneig és veritablement un honor.
3: Sí, sí, jo crec que sí.
0: Pues vinga, Xavi.
2: Boníssima, Xavi, moltes gràcies.
0: Gràcies. Gràcies. Una altra persona aquí és na Carmen. Na Carmen, sa sonadora. Carmen, què representes participar en el torneig?
4: Abans, jo participo des de la ombra, va? Vull dir, jo estic complicat amb ombra. El que hem intentat és que la gent s'animés, que la informació arribés a tothom, que les punicanes tinguessin el que necessitaven. Això és la meva participació i, bueno, la part de sonadora, per suposar.
0: Bueno.
2: I ens podria explicar un poquet quina és la dinàmica del torneig? Com funciona? Com està pensat el torneig d'avui?
4: El torneig parteix de cas jubilat, on els usadors passen unes primeres proves, segueixen a la branca, segueixen a l'esperi, combinats de diferents maneres i per sorteig, en grups de dos, tres, quatre persones, i el públic puntua. Llavors es fan unes eliminatòries i els classificats passen al saló verd i del saló verd on hi ha una segona classificatòria, també feta pel públic, amb uns finalistes. I d'aquí surt el glosador del 2025.
2: Vale, perfecte.
4: Ja veurem.
0: Vinga,
2: moltes gràcies per aquesta explicació.
0: Gràcies, Carmen. Endavant. Acabem de trecar a Najara. Forma part, enguany, en la feina de Punicana.
5: La Punicana ets encarregada de proposar temes i reptes a les persones que improvisen. A un glosat, la Punicana posa proves perquè les glosadores tinguin un motiu per cantar més enllà del context espontani. Ha d'actuar sempre cuidant i al servei de qui improvisa, sabre treure el millor de cadascú. En definitiva, és qui dissenya i condueix el glosat. Això implica tenir en compte aspectes com la durada i els tempos desglosat, les combinacions i l'equilibri en els torns i les intervencions, l'adequació dels temes al context i al públic o l'adequació dels temes i les dinàmiques tenint en compte el bagatge i l'experiència de les persones que improvisen. Si bé un temps eren els propis glosadors o el taverner qui proposava assumptes i temes esglosats, en els darrers anys a Menorca la figura de la Punicana s'ha anat tecnificant i construint-se com un rol diferenciat dins d'alguns espais i contextos concrets de la improvisació oral.
0: Sí, exactament. Jara, què representa participar en aquest 11è torneig de glosa com a Punicana? I exactament podries definir la feina d'una Punicana quina és?
6: Això és molt difícil definir-se. aquesta feina d'una punicana. Jo te puc dir el que he fet. Nos hem posat a pensar juntes, els tres, com fer pensar els glosadors. Això és el que més m'agrada, jo, com fer pensar, però no de manera teòrica, sinó de manera com divertida i amb proves originals i que pensin a l'hora que s'ho passin bé, mesclar les dues coses. És la manera com jo ho he viscut, que és la primera vegada.
0: Bueno, és una feina que és costosa, és dificultosa, és fàcil.
6: Clar, hi ha unes qüestions més logístiques. Jo no he anat mai en aquest torneig, no sé com és, no sé com funciona. Això gràcies a Aurora i a Nalina, que ho han tirat endavant.
0: Però segurament que la vostra feina serà interessantíssima i serà totalment valuosa dins d'aquest torneig. Moltes gràcies. Després de Najara coincidim també amb Nalina, Nalina Pont, que enguany participa com a punicana en aquest torneig. Bones tardes, Nalina.
7: Bones tardes, bones tardes.
0: Hem de dir que Nalina Mus explicarà què és per ella la feina de punicana, què representa fer de punicana i de quina manera una punicana enfoca aquest torneig de glosa. Endavant, Nalina.
7: És una feina que jo l'havia vista sempre de glosadora i poc m'esperava que fos tanta feina, tan mala de coordinar, i que fins al darrer moment hi ha pegues, com ara mateix, que m'acaben de dir, que hi torna a haver canvis de participants, hi ha baixes, i ja mos desquadra tots els nombres. És una feina molt agraïda, molt, vull dir, mos han trobat ja diversos dies amb elles i estic encantada. Enguany no podia glosar, vaig trobar aquesta alternativa i encantada.
0: És la primera vegada, Nalina, que participes com a punicana?
7: Com a punicana, sí. És això de trobar un nexe, un tema de nexe general i després les proves. Molt divertit. Molt divertit i molt entretingut, però també a la vegada sí és molta responsabilitat, eh?
0: Bueno.
7: I després que no mos equivoquem amb el contacte, i això és una altra.
8: Ah, però n'hi ha molts de comptadors. Hi ha un quart de comptadors avui.
0: Bueno, tu has dit una paraula, Nina, que nosaltres mos hem quedat, Edu, que ha dit que era una cosa divertida i positiva.
7: Moltes gràcies,
8: Nina. Bueno, ara estem de fora de la branca, que començarà la segona part de l'11 torneig de glosa del migjorn. Ens han trobat a la Marianna. Hola, Marianna. Com...
9: Hola a tothom.
8: Te volia fer una pregunta. I és, tu quanta estona fa que ets oient de la glosa? Quanta estona fa que escoltes glosa?
9: Jo escolto glosa des de que som petita, perquè mon pare glosava amb entorns familiars. Però així de manera més seguida... Fa 2 o 3 anys des de que vaig conèixer en Aurora i Nedo.
8: Ah, vale.
9: I amb entorns d'amics i família, cada vegada me sent més a gust i més còmode.
8: Quin ambient se respira avui aquí?
9: Un ambient de bon rotllo.
8: Sí?
9: Un ambient de bon
8: rotllo. I creus que és un ambient competitiu?
9: Crec que pot ser competitiu, però tant les punicanes com les persones que ho gestionen me deixen molt com fan les propostes i les preguntes.
8: Molt bé. Moltíssimes gràcies per les teves respostes.
9: A vosaltres.
8: Un beso.
9: Un beso a tothom.
0: I en aquest moment acabam de trobar la Margalida Drobé. Margalida, bona nit.
10: Hola, nanis, com estàs? Content de ser aquí un altre any.
0: Estic content de trobar-te. I avam, Margalida, torneig. 11è torneig. Com veus l'organització i la filosofia del torneig de glosa, que any darrere any sabem que hi has participat?
10: El torneig és un dia de germanor, de caliu, de glosa, de fer companyia. És un dia on el públic vota perquè venim a passar-nos-ho bé, que venim a xalar i alçar la nostra glosa menorquina.
0: Veiem que ets una defensora de sobretot passar-ho bé. Margalida, ja per acabar, de quina manera, amb una pinzellada, podries dir la diferència que veus com a experiència que tens dintre la glosa mallorquina en la glosa menorquina? Hi ha diferència? Com la veus?
10: Bueno, jo sempre m'he sentit molt còmode en la glosa menorquina, aquí m'ha criat, la glosa menorquina va ser la que m'ha dit tu has de ser glosadora, aquí la vaig mamar, vaig ser en la glosa menorquina que vaig aprendre, i dins els dos mons hi ha molt bon caliu, la gent ve a xalar, i la gent sap que si una glosa surt mal dit o això, tot suma.
0: Molt bé, Margalida, gràcies i endavant amb els tornats, endavant!
10: Gràcies!
0: I ja cau el vespre d'haver aquest torneig i ja estem quasi a un punt de referent. Ja anem per feina compromesa i sèria. Ens dirigim ja en el celobert, però també és alegria i felicitat ens trobant en Josep Huguet. Josep, què representa per tu participar en un torneig de glosa com aquest?
11: Bueno, jo fa 3 anys vaig començar dins el món de la glosa, de conèixer com se sonava, sobretot, i es poder sonar en el torneig que han celebrat enguany, pues és una alegria, no? d'una cosa ben aconseguida, ben feta.
0: Estem convençuts, Edu, que en Josep sap que la glosa s'improvisa. Un sonador de porguera també ha d'improvisar?
11: Un sonador de porguera, jo sempre dic que va de cul. El glosador improvisa i el sonador va darrere a darrere improvisant també, perquè no saps mai cap a on t'anarà. Pot anar cap a una banda, cap a l'altra...
2: Per tant, sí, podem dir que sí, que és un llenguatge viu, no?
11: Totalment viu.
2: Vale. Hi ha uns còdics, ja, és a dir, està tancat.
11: El tenim tancat, però no sabem mai cap a on anarà. I així com vas glosador, nosaltres anant darrere a darrere.
12: Molt bé, molt bona.
2: Ara, per despedir, jo li vull demanar una cosa.
12: Endavant.
2: Quan tens el record de connectar-se a vos o de conèixer-la?
11: Jo va ser cada any per Sant Bartomeu, que fan el glosat de Sant Bartomeu. Jo m'he fitxat amb el sonador, dic això, el que vull provar jo. Però primer vaig dir, dic, primer vull saber de què va ser glosa, i me vaig apuntant als tallers que muntaven cada any. Dic, i ja dic, aprenc de què va ser glosa, i ara dic, puc sonar, puc acompanyar, perquè sé com va ser cosa. I,
2: sí, sí, tens un coneixement més ampli del que és. Moltes gràcies, Josep.
11: De res.
0: Així com cau les hores de sol i es converteixen en la foscor, ens trobem amb una persona que s'estima el món de la glosa. Concretament, no és de Menorca, però cada vegada que pot s'ajunta en la glosa menorquina i és en Martí de Sant Quirze. Una relació de fa molt d'anys també en la glosa. És així o no, Martí?
13: Tal qual, tal qual.
0: Tal qual. En Martí, hem de dir, va descobrir fa anys la glosa menorquina des de fa molt de temps. És un glosador, però també la seva feina i el seu esforç dins la glosa és que durant molt de temps ha ajudat amb activitats com a punicar. En la visió d'un glosador de terres catalanes, com veu l'organització, com veu la filosofia d'aquest torneig de Menorca?
13: Uau, bueno, mira, just abans parlava amb Miquel Trullol de quantes edicions portàveu i 11 em sembla ja un número més que acceptable i la veritat és que denota trajectòria. De fet, el torneig aquest, el bo que té, pel meu entendre, és que és un torneig molt casolà, molt fraternal, on la competició, pel meu gust, passa molt a segon pla i es ve a disfrutar de la glosa cantada que està ben viva a l'illa.
0: El glosat a nivell casolà dona bon resultat.
13: Sí, sí, tal qual, sense pressions. Jo crec que aquí la gent ve a xalar i es veu. I es veu que hi ha companyia, que hi ha ganes de que la cosa tiri endavant.
0: Martí, una pinzellada molt ràpida, molt ràpida, molt ràpida. A diferència de la glosa de Sant Quirze i altres indrets propers a vosaltres, a Menorca, com la diferenciem?
13: Pinzellada, bàsicament, és que aquí és poesia. Allà és una altra cosa, són corrandes, o són garrotins, o són altres coses, però aquí la porguera o la glosa menorquina és poesia, és un ritme molt pausat que descriu perfectament el que és aquesta illa. Tranquil·litat i germanor.
0: Molt bé, poesia, glosa, corranda. Moltes gràcies i seguim endavant.
13: Molt bé, salut.
0: Ja quasi està culminat la jugada. Aquests són els torneig. Felicitat, riure, benestar, alegria, color. Tot això el que s'ha juntat. I tenim els dos joves bastant jovenets que s'han decidit encarrilar part de la seva vida i de les seves aficions mitjançant la glosa. Tenim en Bernat, que participa com a sonador, i tenim en Jaume, que participa i col·labora com a glosador. Hem de dir que en Jaume ha arribat bastant amunt i has estat semifinalista, Jaume. Sí o no?
14: Així és. La veritat és que he pres molt de gust i m'ha agradat molt aquesta experiència. L'any passat vaig venir i no coneixia prou bé com anava, però enguany que ja sabia per on anaven els tirs, la veritat és que això ha anat molt i m'ho he passat molt bé i l'any que ve tornarem, més ganes que mai, i a seguir millorant.
2: Olé, boníssima!
0: Ara també tenim aquí en Bernat. Bernat, què suposa per en Bernat ser sonador de porguera?
15: Molt de respecte cap als glosadors, disfrut bastant també, sempre m'ha agradat el tema de sonar la guitarra, ho trobo bastant polit també, les porgueres, i l'instrument de corda també m'agrada bastant, també toc la bandúrria, que és guitarró.
2: I tornaràs l'any que ve?
15: I tornaré l'any que ve.
2: Vale, vale, vale. Moltes gràcies. Bona, bona, bona,
0: gràcies. Vinga, en jovent. En sa boca plena, seguim dins de la verda del migjorn, que ha estat el local aquí on s'ha culminat aquest 11è torneig de glosa i mos trobam amb un glosador de temps enrere, en Pere Salino, que li diuen el migjorn. Pere, què suposa que en el teu poble se celebri ja per 11 anys consecutius aquest torneig de glosa?
16: Bé, jo crec que és molt emotiu, fa molt anys que ho feim, ho vam arrencar aquí i al final la gent respon bé, és un poble que li agrada i jo crec que al final és un poble amb molta cultura musical i molt cultural, diguem, i jo crec que és un molt bon al·licient.
0: Estem contents de la teva col·laboració, estem contents de la teva trobada. Gràcies.
16: Gràcies, anem més.
0: Amb aquest vespre tan, tan gojós i tan ple d'alegria de color, us trobem un glosador compromès de cap a peus dins la glosa, improvisa i li pega i en el torneig, entretant, cada any marca una imatge, una bona imatge. Sergi Mirem, bona nit.
12: Hola, bona nit, com estàs?
0: Bona nit, estàs beníssim, Sergi, estàs contents.
12: Contents d'haver-te sentit, ha estat un gran dia.
17: Jo, al final, som un membre més de l'equip, com altres, ni bo ni flac. El més bo fa gloses flaques i el més flac fa gloses bones. Tots som similars. Popularment hi ha unes veus, unes maneres de cercar l'acudit que entren més en el públic sense saber per què ni per què no. I això, personalment, veig que se selecciona el públic cap a els glosadors fan que aquestes cares es repeteixin quasi cada any. Una més, una menys,
12: sí, sí.
17: Pot tenir més mala sort o menys, però són les mateixes.
0: Per Sergio, enhorabona com a glosador i també gràcies per la teva participació en aquest moment radiofònica.
17: Gràcies a vosaltres per el programa i un èxit.
12: Moltes gràcies, Sergio.
18: Arribades al final del capítol i, per tant, del podcast, volíem acabar fent un recull d'algunes conclusions i aprenentatges, així com dels reptes que les diferents persones entrevistades mos han posat de sobre taula.
5: En primer lloc, que fer feina en col·lectiu no sempre és ni fàcil ni amable. És feixuc i pot ser inclús dolorós. No ha estat fàcil, però tot i les dificultats, hem aconseguit assolir el repte que ens havíem proposat, xerrar públicament de qüestions que travessen la glosa menorquina.
18: En segon lloc, m'ho reiteram en el que ja sabíem, que és entre totes que ho podem fer tot, i que han estat més d'una vintena de persones que han acceptat col·laborar en aquest exercici de memòria, anàlisis i coneixement col·lectiu. Gràcies a totes i a cada una de vosaltres.
5: En tercer lloc, m'ho reiteram en que la glosa és viva a Menorca i que la diversitat de perfils i espais és una realitat en s'improvisació oral. Alhora, s'evoluciona el temps i aquest procés de diversificació creiem que posa certes tensions damunt la taula relacionades amb el gènere, les dinàmiques, discursos i humor. Tensions i diferències que la nostra manera d'entendre són espais potencials de millora i cohesió de la comunitat glosadora.
18: En quart lloc, volien recuperar reptes que les persones entrevistades posaven de sobre taula, com la Joana Triay, que celebrava l'arribada de glosadores en el context públic de Menorca i animava a fer créixer el planter i a seguir lluitant per mantenir drets i llibertats.
5: O com l'Uxua Alberdi, que remarcava l'importància no només de la tècnica a l'hora d'improvisar, sinó sobretot del context i les condicions que possibiliten a cada cos desenvolupar-se en aquest art.
18: Na Berta Llós, quan explicava que l'humor no és un constructe neutre ni natural, i que és interessant, si més no, qüestionar la predilecció normalitzada cap a un tipus o altre.
5: En Miquel Trullol, que apuntava com a repte que els glosadors i glosadores puguem xerrar més en prosa i en contextos fora escena.
18: O en Pele, que convidava a cercar rutes i estratègies per arribar a part de la població menorquina que no és nascuda a Silla o bé que no és catalanoparlant.
5: Com na Conxa Joanola, que apunta el repte que té la glosa a l'hora d'entendre's com una eina pedagògica dins l'escola per tal d'arribar a generacions més joves.
18: Ona Lluïsa, que demanava que els glosats de la bodega Victòria puguin arribar més gent. Totes aquestes qüestions queden de sobretaula per seguir-les pensant i abordant, i qui sap cap a on mos duran ses marees.
5: En tot cas, nosaltres acabam aquí sa ruta. Ha estat un honorable plaer, esperam que qualque cosa mos remogui de tot plegat i esperam haver pogut ser una petita contribució més en sa difusió, sa cura i sa salvaguarda de sa glosa. Salut!

0: i qui sap quan o on mos duran ses maneres.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo faltada quan no era director artístic de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar sa mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O llegir. Fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, a Nordis Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordis Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Primer de tot, Natxa, te volíem demanar com va néixer aquest projecte que mos presentes i quina va ser l'experiència a la residència F16.
1: I de parteix d'aquesta residència F16 que comentes a la casa d'artistes, a de Vores Mercadal, i és una residència, bé, em van convidar una mica suggerint dues condicions. Per una banda, fer algun projecte relacionat amb Menorca, així de forma oberta, no? Però que tingués algun vincle amb sa illa, i després per l'altra, l'altra com a suggerència, recomanació, era fer algun tipus de feina d'investigació amb l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que és a Mahó. I bé, a partir d'aquí vaig començar a investigar i a fer una mica de recerca. Vaig estar aquest estiu, aquest juliol i agost, anava i tornava, i bé, vaig estar investigant per una banda a l'arxiu i per l'altra banda fent voltes per Silla en cotxe mentre tothom estava a la platja. Jo me dedicava a anar a fotografiar pedres i jaciments arqueològics i fent vídeos per camins a ple sol.
2: Volia preguntar, Natxa, quin és el principal repte al que t'has enfrontat per dur a terme la investigació?
1: El principal repte seria, potser, concentrar la informació. És a dir, jo tinc tendència, potser per una cosa personal, potser per la temàtica, a cercar molta informació, cercar diferents bandes. Llavors, per jo, segurament, el repte seria com a concentrar-ho en un format expositiu. Això, sí. I centrar, perquè de sobte quan hi ha com a la síndrome de l'arxiu, no? Que això està una mica amb arxius de text, però també fotogràfics, cinematogràfics, que et pots entrar a un arxiu. Interessant.
0: Això és el guai també dels documentals, que al final reculls unes experiències de persones que al final nosaltres també deixarem d'estar en algun moment i té aquesta capacitat que després es pot revisitar, com tu vas fer en el cas d'anar a Margaret Murray. Us pots explicar un poc més sobre aquesta figura, què és el que tant te va captivar?
1: A l'hora d'això, de fer una mica de recerca de quin tema volia tractar, vaig trobar amb la història d'aquesta dona, que m'apareix una història per una vida per fer un parell de documentals. Sincerament, pot ser una altra edició de Menorca Doc Fest, n'hi haurà algun. És una dona que va viure 100 anys, a més, va néixer, bé, era britànica, va néixer a la Índia colonial, quan la Índia era britànica, i era egiptòloga. Bé, un moment històric que les dones no tenien, no era tan fàcil estudiar, etc. No? I ser professora d'universitat i tot això. Era arqueòloga, era egiptòloga, i l'any 32, bé, va ser la primera dona que va fer una excavació arqueològica científica a Menorca. Va ser un encàrrec de la Universitat de Cambridge i ella se va plantar aquí amb dues dones més i devia tenir uns 70 anys quan va venir l'any 32, va venir tres vegades i van publicar tres llibres, tot i que s'havien fet excavacions abans i també després, però ella va ser la primera, diguem, la pionera en aquest sentit, de fer una excavació arqueològica. I a més, amb una certa edat, amb les investigacions que havia fet, bé, va estar excavant a Palestina, Egipte, Malta... Sí, té una dona com molt de principi de segle XX, d'un pot de pel·lícula.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en l'estiu, prunes.

La pruna és el fruit de la prunera, un arbre de la família de les rosàcies originari de la zona de Turquia, el Caucas i l'Iran.

Avui en dia en trobam de moltes varietats. N'hi ha de més primerenques que maduren just a principis d'estiu, però d'altres ho fan més tard, a finals de juliol o bé dins d'agost.

Les Balears tenien varietats considerades autòctones, com ara les prunes de porc o les prunes de frare, de gust dolç i excel·lent.

A banda del seu gust, les prunes són unes aliades per la nostra salut. El seu consum moderat ajuda a regular el trànsit intestinal i ens pot ajudar a anar de cos.

però a part del seu efecte laxant, aquesta fruita conté diversos nutrients necessaris per al nostre cos, sobretot minerals i vitamines.

0: Així que ja ho veus, lo bones que són les prunes. Vos deixam amb una cançó del duet valencià format per en Borja Penalba i na Mireia Vives, que té un títol ben suggerent, Dolça i Pruna.
1: Tot comença en una dona i al final del meu trajecte necessita fer-te esta cançó. Ha sigut la meua vida i de tu he pres a viure sense límits, termes ni horitzons.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Les lleis de la naturalesa ja són donades. No ens correspon a nosaltres crear-les o modificar-les. Hem d'actuar d'una manera que sigui beneficiosa per a tots els participants, tots els afectats, perquè així, una vegada més, siguen considerats éssers útils i benvinguts al sistema. Ernst Gotsch, pare de l'agricultura sintròpica.

Que difícil i a vegades contradictori que sembla poder juntar l'agricultura amb una harmonia amb la naturalesa. De fet, des dels seus inicis, aquesta activitat humana ha anat evolucionant cap a un major domini d'aquesta i una imposició sobre ella a través de la tècnica, la maquinització i, posteriorment, la industrialització i el reduccionisme científic. Paradoxalment, com més control i dominació hem imposat a la natura i al camp, més desvinculats ens hem sentit d'ella, més desconnectats. Et xerra des de les societats encara arrelades al territori d'una malaltia occidental que té a veure amb aquesta separació d'allò que ens sosté i dona sa vida. I no fa falta mirar tant enrere ni tampoc imaginar utopies impossibles per veure que la relació social i cultural de les persones, també d'aquí, en la natura i el camp, fa uns anys era molt més propera i cuidadosa i dominava l'observació i les sinergies amb l'entorn. I avui en dia també. Va apareixent un nou model que mira enrere per trobar ses arrels i té s'empenta i humilitat per fer feina amb una altra consciència i que també està equipada dels coneixements que ens mostren la interconnexió de tots els elements d'aquest organisme del qual formem part.

0: Avui a les mesurades ens adentrem en el barranc de Son Boter per visitar Sort de Son Trèmol a migjorn i en el seu pagès, en Pere Torres, que des de fa uns mesos han pres un projecte en fruiters a la gestió d'aquesta finca. Bones, Pere.
1: Bones, com estem?
0: Bé, bé, benvingut a les mesurades i gràcies per voler compartir aquesta conversa amb nosaltres. Bé, primer de tot, què és per tu la terra?
1: Bueno, jo crec que la terra ho és tot, però al final sense terra no hi ha vida. I sense vida no hi seríem. Vull dir que és el punt aquest que, bueno, com has dit un poc en la introducció, hauríem d'estar més vinculats perquè sense ella no seríem un món, no serien res. No hi hauria vida. O vida així com el coneixem ara. A partir d'aquí, bueno, la meva vida s'envolta de terra. Vaig començar amb 16 anys fent feina al camp, i ja des de petit ja sempre m'ha agradat estar en contacte amb la natura, estar envoltat de terra, i a partir d'aquí m'he creat un poc la meva vida, anant un poc d'aquí d'allà, perquè el camp és complicat, i més complicat es fa trobar-te el teu punt, o trobar-te tu mateix dins, com has dit, un món que cada vegada està més industrialitzat, i pel caràcter que tenc o per les creences que tenc surt un poc de jo. I bueno, crec que ara, al cap de 20 anys, he aconseguit trobar el que me feia falta.
0: Vale, idò, anem un poc enrere, perquè tu vas començar, és dir, fa, quan tenies 16 anys, i vas començar fent feina al camp.
1: Sí, o... sí, vaig començar de missatge. Bueno, en aquell moment, les opcions més clares que podies tenir era fer feina de missatge, que és així com vaig començar jo, i en aquell moment, la majoria de llocs fent feina amb vaques. I bueno, vaig començar fent feina a Vinipati, amb Ventoval, i bueno, va ser el meu primer pas cap al món... el món de la feina, diguem, d'aquí, i a poc he anat evolucionant. He fet molt d'anys feina com a missatge amb vaques, fins que vaig decidir que necessitava sortir un poc de cap món, perquè no m'omplia prou, no me trobava prou en el meu punt. I, bueno, i d'aquí he anat variant una mica.
0: Vale. Perquè tu vens de família pagesa o vas sortir de tu...
1: No, és a dir, mon pare sí que va néixer al camp, però savi meu, quan mon pare encara era petit, va anar cap a poble, cosa que en aquells moments era molt freqüent, perquè en el món laboral obria més portes en aquell moment dins el poble. Va ser un impàs en què... la terra cada vegada potser donava menys i sortien més oportunitats dins el poble. I mon pare ja es va criar dins poble, tot i néixer al camp. Altrament, tenc familiars que fan feina, tenc un conco i una tia que tenen un lloc, però que de fet també han estat part de que m'agradés el camp. Es fet anar-los a veure, de criar-me poc per allà i anava als estius, que deien que ens anava a ajudar, que realment me feien de cangur. Però, bueno, a partir d'aquí ja crees un poc el vincle amb la terra.
0: Clar, ets estat molt en contacte, hi ha arrels familiars que el camp està molt present.
1: Bueno, jo crec que aquí a Menorca es va de fer, realment tenir el camp present, perquè aquí més qui menys, tenim la gran sort de tenir l'opció de poder ser petits i trobar-nos enmig del camp, cosa que una ciutat... Jo realment, criar un fiat a una ciutat... me sembla una locura per fiat. Bueno, no sap greu dir-ho.
0: Vale. Bé, hem vist un poc de la teua història, m'agradaria anar-hi un poc més, però amb això que has dit del teu primer contacte seguint amb les vaques, amb aquesta, bueno, forma de viure del camp que és el més conegut, tal vegada, no?, d'aquesta illa, que va ser el que tu te va fer o veure un poc que volies agafar un altre camí, o no sé. Si mos vols explicar un poc d'aquest canvi.
1: Bueno, per circumstàncies, arribes a un punt que tens 24 anys, 25, el millor, i dius, ostres, potser hauria de ser el moment, no?, per fer mal amo, si vull fer s'envestida. I quan t'ho planteges, quan t'ho dius de prop, quan veus que fent de missatge comences a les 7, acaba a les 8 i mitja del vespre, te'n vas cap a Cateua, sempre m'ha agradat tenir animals, en aquell moment tenia un cavall, me n'anava al cavall, feia una estona amb el cavall, me n'anava cap a casa, sopava, m'estiraven a sopar, que eren les 10, 10 i mitja, i a les 6 me tornava a aixecar per anar a fer feina. Mm-hmm. I dius, ostres, i realment no tenc vida. Mm. Visc per fer feina. I no és... És a dir, amb el camp jo crec que realment fas això, perquè vius per poder fer feina, perquè és molt esclau, però sí que en segons quins àmbits hi ha altres maneres de viure. No és anar tant de veres, perquè es pot fer feina moltes hores però amb un altre ritme, amb un altre entorn, que no estigui tant a saco, per dir-ho de qualque manera. Més. I que hagués fet aquest ha estat el que ho va ser en el seu moment, el que m'ha fet aturar. M'ho vaig agafar un any per no fer feina i vaig dir, va, pensa un poc realment cap a on vols anar, perquè això t'agrada molt, però també t'agrada viure.
0: És un tema important això, no? Perquè el camp, per viure o fer feina al camp, hi ha un component de passió i de vocació que avui en dia crec que és 100% important, no? Si no t'agrada, si no tens la vocació, no hi fas feina del camp.
1: Exacte.
0: És més difícil separar el que és la vida de la passió nostra, no?, que és fer feina al camp. I a vegades els límits són mals de fer, marcar-los, perquè, bueno, és una feina molt esclava i requereix molta presència, també.
1: Sí, la veritat és que sí, és molt mal de fer marcar els límits, però sí que es veu que fent feina amb animals no pots fallar cap dia. No te pots posar malalt, no pots anar de viatge, no pots anar a veure una posta de sol perquè t'has que munyir. Amb altres feines, tot i ser al camp, que també és esclau, però en un moment donat te pots agafar dos dies. És a dir, ostres, és que me fa ganes anar a veure un concert a Mallorca. I pots anar.
0: Clar.
1: Perquè pots dir, ostres, ara els arbres, que és en el que ara me dedic, els arbres estan descansant, els arbres estan dormits, han tirat la fua, tot està bé, sí que tenc que podar, però puc tenir un punt de vida per jo. O en l'hivern mateix, fent feina a l'exterior, a les 5 i mitja es fosca a Menorca, doncs a les 5 i mitja agafes els trastos i te'n vas cap a casa. I altres coses tens a fer, sí, però te dona un punt de vida per jo, que és molt important.
0: Són uns ritmes que a vegades poden adaptar més a una vida social, sí, més amable.
1: Exacte. No és... Així és.
0: Sí. Vale, i ets aterrat a Son Trèmol, no? Sort de Son Trèmol, i vas passar de ses vaques en els arbres fruiters.
1: Sí, amb un impàs també una mica de com de manteniment de finca, perquè sí que he estat també fent feina com a autònom, xicant paret seca, fent net buscarrons, també he passat per vinya, he estat ficat dins vinyes, dins bodega, i bueno, i poc a poc he arribat aquí. No, però ja t'he dit, poc a poc cada vegada han sortit més del fet de tenir animals. Per el fet que et de poder trobar una mica més de temps per poder viure.
0: Sí, vull dir que una necessitat vital t'ha anat duent cap a un camí més cap als arbres, diguéssim, no? Cap a l'ull llenyós.
1: Així seria. Més cap a una arrel, perquè tot i que és això, es contradiu una mica perquè te tira cap a una arrel que te forma un puesto, però a la vegada te dona ales per poder viatjar, per poder conèixer, que el que és final te fa créixer com a persona. Has fet de veure coses, he tingut la sort de poder viatjar i has fet de veure altres cultures, de veure altres maneres de fer, te fa sentir diferent i te fa que quan t'arribes aquí valores molt més el que puguis tenir.
0: Sí.
1: Que no és poc.
0: Sí, és interessant això, no? Sembla que per estar ben arrelat a un puesto, sempre és de sellar, però realment sortir i tornar fa valorar molt més, no?, el que tenim aquí i les arrels nostres de Menorca, també.
1: Exacte, te fa estar, o en el cas meu, t'ha fet estimar encara més el que tenim aquí.
0: Bé, i si mos vols explicar un poc quin tipus de producció feis a Son Trèmol... bueno, sabem que feies arbres fruiters, però quines altres feines i quina producció de fruita teniu?
1: Bueno, Son Trèmol és una finca d'arbres fruiters declarada com ecològica. Hi ha unes 5 hectàrees, més o menys. De producció començarem d'aquí 3 setmanes, pot ser final d'abril, principi de maig, amb el nispro, passant per subarcoc, esmel i cotó, xino, nectarina, pera, poma, caqui, pruna, taronja... Realment tenim bastant de varietat. Són productes que s'han fet tota la vida a Menorca i tenim varietats locals i bueno, intentarem aconseguir un bon producte. Que no és...
0: Sí, sí. I tu quan vas arribar, perquè fa poc, no?, que ets arribat a Sort de Son Trèmol?
1: A principi de febrer.
0: A principi de febrer, vull dir que...
1: Vaig començar.
0: Dos mesos, sí. Com a molt. I com te vas trobar la situació?
1: Bueno, jo sempre estava jo al vol, no? Perquè a Menorca una de les coses que té és que l'agricultor, per X o per B, a vegades és difícil que confiïn en tu o és difícil trobar un accés a la terra. Sempre estàs ull al vol perquè sempre m'havia motivat, sempre m'havia fet ganes de poder fer un projecte més personal. I, bueno, xerrant amb una persona m'ha dit, ostres, pues, sort en Son Trèmol, el pagès se'n va. I dic, ostres, i com ho podríem fer? I diu, mira, hi tenc el contacte. I me'l van passar. I ja després me va passar el contacte del propietari. I, bueno, vaig anar a veure la finca, vaig xerrar amb el propietari. I mos vam entendre. I, la veritat, molt agraït, perquè el propietari, des del primer moment, me va donar la seva confiança. I, bueno, i ara és hora de demostrar que la confiança que han dipositat en tu no se'n va, que tiri en band.
0: Sí,
1: no
0: és... sí, sí. I xerrant del propietari, quin tipus d'acord heu arribat? O, per aquí a Menorca es du molt el tema d'anar mitges, o avui en dia també cada vegada hi ha més assalariats, però quin tipus de contracte?
1: Amb el propietari hem arribat a un acord... és una SRM, que és una societat rural menorquina, en sé que es considera que hi ha un soci propietari i un soci cultivador. El meu cas seria el soci cultivador i ells posen la finca, en principi tu poses la feina. Després, dins aquesta societat, hi pot haver diferents paràmetres que varien, però més o menys s'acord és aquest, anar en el 50% de treta i variant una mica d'altres paràmetres.
0: I a nivell de comercialització, quin tipus de venda feis? Supos que encara no has venut res, no?, des que hi ets, però no. com serà la línia de Son Trèmol de cara a comercialització?
1: La idea és intentar fer una venda directa, intentant obrir el manco un dia a la finca, i després m'he plantejat més que vendre, fer un repartiment de porta per porta, intentar fer un punt de recollida. De dir, jo en vés de perdre tot un matí anant a repartir, a lo millor dir, mira, durant dues hores seré tal puesto a Ciutadella, o seré tal puesto a l'O. I ja du el producte en les canastres fetes i que el client pugui accedir a tu, vinguent ell a tu. Perquè me sembla que en el moment que estem, que per aconseguir treure un bon rendiment de la finca es té que fer molta feina i moltes hores, si afegim el plus d'haver d'anar a repartir caixa per caixa, casa per casa, és complicat. O me sembla complicat. També es ve que en la quantitat de producció que espera aconseguir, un punt de venda també serà a botigues ecològiques o no ecològiques, depenent de cada botiguer que vulgui acceptar el producte que puguis tenir. En principi ho intentarem fer així, però com bé dius, encara no he venut res i és una idea que tenc dins el cap, a veure com evoluciona.
0: Sí. És interessant això d'un punt de venda on la gent vengui a tu durant un parell d'hores. Això he sentit que es fa molt al nord d'Europa també, que hi ha punts on, bueno, el pagès, el productor va... com si fos un mercat, però es queda un punt, du el seu producte i la gent té dues hores per recollir-lo. Me sembla, bueno, bastant, bastant interessant perquè dona molta flexibilitat al productor també, no?
1: I... Exacte. Sí. No sabia que es fagués al nord d'Europa, però sí que es, te surt en el moment que te plantatges un poc ses feines. Però jo estaré en una finca, d'unes 5 hectàrees, tot sol, fent bueno, la collita del producte, la comercialització del producte, el triatge del producte, perquè depenent del producte, depenent del calibre, que es diu en castellà, és de primera o de segona, si hi ha fruita tocada la tries cap a una banda, cap a una altra, tot són hores i al final el dia en té 24 i tens que dormir un poquet, però si no malament, a partir d'aquí dius, ostres, com podem trobar temps d'aquí on no n'hi ha? I bueno, vaig pensar que podia ser una bona idea a veure l'acceptació que pugui tenir també la clientela, abans com s'agafa la gent.
0: Clar, això també representa un pot de rompre amb un mollo, no? Hauràs de picar un pot de pedra per informar la gent que això existeix.
1: Exacte, exacte.
0: Serà molt interessant, sí.
1: Però sí que si es agafa com una rutina, al final la gent va anar súper, la majoria de gent. Tu, hi ha qualque supermercat que sí que ho fa, però la majoria de supermercats tu vas a comprar allà. Jo no puc oferir tot el que tenen a un supermercat, però sí que dins el meu ventall que pugui tenir, que, bueno, és una passa també per el productor. És com qui t'agradesquin, també. Per jo seria molt agraït que la gent pugui venir a... Sí. Perquè si no, és com, ah, no, és que dumeu...

0: ara hi bon feim feina i entendre'l per poder-nos adaptar a el que mos demana. I com és el barranc, com et son trèmol amb aquests 2 mesos, que quines particularitats has pogut veure?
1: Bueno, en 2 mesos no te puc dir moltíssim, però sí que és un barranc fred.
0: Uh-huh.
1: Això m'ho ha dit una persona que la seva família havia fet 30 anys en aquesta finca. I m'ho va comentar que és un dels barrancs més freds de Menorca, en producció de fruites. Això té un avantatge, que és que els arbres necessiten un temps de descans, un temps de fred, per poder treure una bona producció l'any següent. Quin problema pots tenir? Que després la collita també se te retrasa. M'ho ha comentat aquest senyor, diu, els altres començaran a collir nispros i tu potser estaràs 15 dies o 20 a treure els primers nispros. Aquí pots tenir una petita desavantatge perquè el preu te pot variar. És la fruita primerenca, el primer que treu la fruita és la que es paga més, efectivament. Però sí que així com està ara mateix la climatologia, és d'agrair que sigui fred. Ara mateix, a principi de març, me va fer 2 gelades, que eren les 10 del matí i encara hi havia gel, a les ombres. I dius, ostres, això és bon senyal. Que en part també pot ser una putada, perquè te pot fotre fruita que ja t'hagi tret. Però bueno.
0: És a dir, aquesta gelada en el març, perquè m'imagino, nosaltres aquí on som, ja hi havia flor, ja hi havia floració en el mes de març, però allà encara no n'hi havia o...
1: Hi havia floració, el que sí que es ve que la gelada, aquí com la coneixem a Menorca, normalment es fa més damunt la fua ampla d'en terra.
0: No fer...
1: En el pètal hauria de ser molt més forta perquè l'hagués afectada.
0: Vale.
1: En aquest cas no me va afectar. Sí que es pot trobar el cas de que te pugui arribar a afectar la fruita.
0: Aquí són altres formes de gel, no? Saps que fan mal?
1: Sí, sí, sí. Les
0: sí. pedrades i...
1: Sí, sol t'hi pots trobar. I cada vegada estem veient que als finals d'estiu, inclús a llarga, hi ha unes tormentes considerables, en qualque cap de fibló, pedrades fortes i estàs un poc desemparat.
0: Sí.
1: Perquè no... Tot és molt polit en el camp, però quan te ve una galeta així, així cau després. Patir va... Amb els arbres és qui té gasany. No... En verdura potser pot ser una mica diferent perquè vas renovant els cultius, però a l'arbre tens una collita. És la petita diferència que pots tenir.
0: Una gran diferència.
1: Bueno, sí.
0: Te la jugues tota una carta.
1: Exacte. Sí. Exacte. I amb això, en qualsevol tipus de feina que puguis fer. Una cagada que puguis tenir amb un tractament, amb un tipus de feina, te pot considerar que perdis gran part de la collita o que no te rodi com t'hauria de rodar. És el puntet que té la fruita.
0: Bé, doncs, si trobes, fem una petita pausa ara i te volia demanar quina cançó t'agradaria que escoltéssim.
1: Sí, potser podríem escoltar 7200 de Leon Manson.
0: Idò, vinga, 7200 per Leon Manson. Tornem d'aquí un moment.

0: Vale, reprenem aquesta conversa i xerrava un pot de reptes de l'agricultura o del tema de fer fruita, sobretot, i te volia un pot demanar un pot més cap aquí, no? Quins són els reptes i dificultats que te va de moment amb aquests mesos has trobat aquí a Bontet, a Sol de Son Trèmol.
1: Bueno, els reptes són molts, diria jo. Per realment poder treure un bon producte en el mercat, sent ecològic, no és fàcil. Cada vegada hi ha més plagues, cada vegada hi ha més malalties que afecten els arbres. El fet de que no faci fred afecta l'arbre d'una manera particular i també afecten els insectes d'una altra manera que també és molt particular. Com he dit, fa un mes hi havia gelades, però que fa dues setmanes hi havia mosques dins les cases. I dius, com ho podem fer, això? I bueno, un dels reptes més grossos és aquest, intentar treure un producte ecològic amb el mínim de falls possibles, de tares, per dir-ho de qualque manera, perquè al cap i a la fi, si treus un bon producte, jo crec que està venut. Ara, si comences a tenir un producte que en els ulls, sobretot, no pugui fer ganes, que és un dels mals, però al final hem de fer feina pel mercat que tenim, se te'n va el preu i se te'n va el client, perquè és així. No és...
0: Clar, perquè tot i ser ecològic, hem de treure un producte que quasi estigui amb el mateix estàndard que un producte convencional, no?
1: Exacte, exacte. Pues el mercat t'ho demana. Que és totalment lògic, també, perquè al final la gent paga un preu i paga aquell preu per un bon producte. Sí que crec que cada vegada hi pot haver més consciència de la societat cap al producte d'una part de la societat, no majoritària ni molt manco, però sí que pot entendre que hi pot haver uns petits falls, unes petites marques, unes petites rossadures que a lo millor te fugen de tu inclús, perquè hi ha coses que no és que tu ho hagis pogut... Ara ni es prometeix. L'altre dia me'n mirava un que hi havia una branqueta que li faria... El faria, en el nispro. I aquell nispro ja està marcat. Te fa com una costereta damunt i aquell nispro ja saps que no tindràs valor. Igualment te l'obres i és boníssim. Però aquell nispro saps que no tindràs valor que un nispro que pugui ser més gros, més polit i amb un color més uniforme. I clar, lluitar cap aquí és complicat, però ho hem d'intentar.
0: És una lluita estètica també, no? Perquè s'arriba a creure que així com es vegi els productes, com és el gust que tindrà, i a vegades amb una forma que no és tan estandarditzada hi ha un sabor més bo.
1: Totalment d'acord. A Cameu sempre ho deien. La fruita més bona és aquella que ha caigut de sabre. I potser té un cop, potser està a un punt que té un corc o té un cuquet, però sempre ets la més dolça. O aquella que un pardalet t'ha foradat, els pardals no són tontos, van a ser fruita més dolça.
0: Clar.
1: No ets la més polida, però sí que pot ser la més bona. Així tot, com coment, s'ha d'intentar treure el producte amb major qualitat possible,
0: Clar.
1: En tots els aspectes.
0: Sí. I bueno, aquí entra un poc en la pedagogia, a part de la feina que feim d'intentar treure el millor producte, també hi ha aquesta part de pedagogia on ja entrem dins d'un territori on, bueno, és un poc una funció social que necessitem de la gent també d'entendre, no? Que la feina és difícil i a vegades l'estètica no ho marca tot. Xerram de reptes, també m'interessa el tema de les enfermedades. Tu com ho veus amb els darrers anys? Perquè sí que es veu que el clima està loco i te va fer una referència a les enfermedades, com també som volàtils en aquests canvis de temperatura i mos trobant coses que antes no mos trobàvem.
1: Sí, totalment d'acord. És que inclús enfermedades i potser si seguim per aquest camí hi haurà canvis de cultius. Cultius que potser fa 30 anys aquí anaven molt bé, perquè ja he xerrat amb gent que ha fet sa vida al camp i tota sa vida han tingut arbres, i possiblement me deien que antigament no es tirava quasi bé res de productes. I sa fruita sortia bona, sana, i no hi havia problemes. Què passa? Que amb els temps, pues, més humitat, més calor, Això fa que els fongs es puguin proliferar molt més fàcilment. Com he dit, els insectes també troben una forma de vida molt més sutil que no... I també la biodiversitat. Aquí també no és tan sols el clima, sinó que animals que depredadors que es puguin menjar insectes que per tu potser no són beneficiosos, cada vegada hi ha menys, cada vegada tenen menys competència, és que per tu te poden afectar d'una manera negativa. I clar, i això fa que proliferin més, que tu te'ls trobis més i te pugui afectar d'una manera negativa el teu cultiu.
0: I quines maneres de combatre amb això teniu?
1: Bueno, amb ecològic hi ha una línia de productes fitosanitaris basades, cada vegada se n'estan traient més, perquè quan jo vaig començar a introduir en el món ecològic no hi havia gaires productes ecològics realment. Cada vegada estan sortint més productes ecològics basats molts en matèries primes, per dir-ho qualque manera, de com pugui ser el coure, com pugui ser la calç, el sofre, que són, bueno, són minerals que tu pots trobar a la natura, que te fan com a fúngics o inclús insecticides, i després també entren petjos i feromones. Bueno, hi ha un ventall bastant més ampli que no fa uns anys, però sobretot basat en això. En minerals i feromones i trampetllos.
0: I entenc que és una lluita també preventiva, no? No és tan sistèmica com pugui ser un tractament convencional, tal vegada.
1: Totalment. Amb ecològic sempre t'has d'anar una passa per endavant. El moment que te despistes i t'entres la malaltia, t'entres insecte, a part de que les pèrdues ja solen ser importants, en el moment que s'ha instal·lat dins la finca, es combatre-ho és més complicat. Perquè és... no són productes tan radicals, per dir-ho de qualque manera, i clar, no són nocius d'una manera tan forta, i això fa que, sobretot, bueno, sobretot no, al final, tantes fongs com els insectes puguin sobreviure molt més i puguin anar més a sus anxes, per dir-ho de qualque manera.
0: La requereix d'una finor més forta tabada per part teua per poder veure quant és problema, no quant hi ets, sinó quant és possible que hi sigui, perquè has de prevenir.
1: I tens que estar més damunt. I a la mínima que puguis tenir una visió de que hi pugui haver un insecte no desitjat, pues ja actuar cap a aquell punt. Fer potser un tractament més focalitzat. Si, per exemple, tens una tat de polgó, antes de que te faci la tat de polgó una plaga de polgó, pues intentar focalitzar el tractament ecològic en aquella planta perquè el polgó no se t'escampi el manco. Que puguis tenir una planta afectada però que no puguis tenir tot sort afectat de polgó.
0: Sí.
1: És un poc el que dius, està massa a l'hora, que no te fugi de ses mans.
0: Sí, que també és polit, no? Bo, no és polit quan te veus amb un problema que te sobrepassa, però aquesta idea de... d'observar molt, no?
1: Exacte,
0: de ser més partícip amb el que està passant, perquè te va la vida en ello també, no? És d'observar.
1: I és un poc una acció-reacció. Tu veus una acció, una part de sabre que reacciona d'una manera, i tu tens que anar cap una banda o cap a l'altra. Tens que prendre una decisió de què fer o què no fer. Tu fas una cosa i sabre te reacciona en la por de mateix, tu podes d'una manera i sabre te reacciona d'una altra. I és un poc un feedback de tu fas i ell te respon, o ell te fa i tu respons. Sí que per jo és una de les coses que me posa més nerviós quan veig que me fuig de les mans. Perquè no tan sols econòmicament, sinó que veus que tota la feina que has fet se te pot tirar per terra en dos dies. Sí. I això és una de les coses que me costa més assimilar amb el caràcter que tenc.
0: Bueno, que hi ha lliçons, no? També, que mos dona el camp.
1: Sí, de tot se n'aprèn, però bueno, una garrotada sempre fa mal.
0: Sí.
1: No.
0: I també me deman, perquè, bueno, has dit que compreu o cultiveu varietats locals o varietats... veus una diferència també amb el tema de afectacions o d'adaptació a aquests climes canviants? No sé si també teniu varietats més comercials o...
1: En principi no t'he pogut donar molta informació sobre això, perquè fa dos mesos que he començat. Sí que damunt la teoria, qualsevol varietat local que s'hagi pogut adaptar en el terreny durant X anys té que ser més resistent que una altra varietat que potser pugui ser més comercial, però que te vengui d'un altre clima que aquí no s'adapti bé. Per al final, clima mediterrani o menorquí, perquè al final inclús focalitzaria més a menorquí, perquè dins el mediterrani pots trobar diferents climes diferents. És ben peculiar. Tens les ventades, tens molta calor, tens molta humitat i no tot s'adapta bé. I normalment s'adapta millor el que no va bé que no que el que tu voldries que anés bé.
0: En parlar, veus també, també a nivell de... clar, és que acabes d'arribar, però... com veus tu un poc la demanda de la gent? Perquè jo entenc que la gent li agrada molt la fruita de Menorca. La gent veu la diferència també, no? D'una fruita que està cuida d'aquí, que s'ha ahorrat moltes hores de transport, de càmera... Clar, hi ha una diferència, però... creus que la gent coneix les varietats antigues d'aquí?
1: Jo crec que la gent major, sí. Cada vegada es perd més. Perquè al final, amb els companys meus mateix, saben que és una poma, saben que és una pera, però tots hi dius una varietat i quan qui sentin ploure, tots hi dius, no, és que aquesta poma és una poma fugassa, que va molt bé per coure el forn o fer poma cuita. Ells no tenen ni idea. Sabran les varietats que puguis trobar una poma golden, una poma gala, que són les típiques que puguis trobar en el súper. Ara, Mali Cotó Blanc, per exemple, que cada vegada n'hi ha menys i no és una varietat autòctona de Menorca, la gent la desconeix, a lo millor. Surt un poc dels paràmetres que coneixem, sobretot els joves.
0: Clar, igual la gent major té a sa memòria encara els gustos de les varietats que menjaven, que són varietats d'aquí.
1: Bueno, i que xerrant potser de fa 50 anys, fruita de fora no en devia arribar ni tanta. Però jo record amb un pai muara i els avis quan encara eren vius, que hi havia espumers de l'or, que arribaven amb una furgoneta plena de pomes a Ciutadella, i tothom comprava pomes en aquell moment, i era una festa.
0: Que hi havia.
1: I Ciutadella, que potser no hi havia tant d'arbres fruiters, es menjava molta cindri i molta meló. I quan hi havia figues, menjaven figues, i quan hi havia codonys, menjaven codonys. Però no hi havia l'oferta que puguen trobar avui en dia. Que pots trobar qualsevol tipus de producte, qualsevol època de l'any. Que tampoc no és normal.
0: No és natural.
1: No és natural i m'ho es duu cap a un sistema... pot ser global, pot ser capitalista... que al final t'imposa uns preus per el que tu vulguis menjar en el moment que tu vulguis menjar. Tu pots comprar un mango que te ve de jo sé on a qualsevol moment de l'any i tu pagues X i tu el tens. O tu pots menjar un kiwi que te ve de Nova Zelanda i menges kiwi. I el que dius, mos hauríem de plantejar potser el desgast de la terra que té perquè mos puguem menjar un kiwi d'aquí on mos ve. A nivell de recursos energètics no renovables, que suposa, perquè al final vindran amb vaixell que té un combustible o vindran amb avió que també té un combustible fòssil i el que això comporta. Després tots són molt verds, però després ningú s'ho mira.
0: El problema un poc d'externalitzar els costos que realment tenen els productes que venen de l'altra punta del món, no? Perquè si haguessin de pagar directament, perquè al final ho pagam igual, no? Però si haguessin de pagar directament en el preu, en el producte que compram, davant no el compraríem. Però aquest cosa està externalitzat perquè al final el pagam després.
1: Exacte.
0: En les conseqüències, no?
1: Sí, perquè, és una opinió. Però o canvia un poc el sistema o tot se'n va a les Espanyes. Així com ho veig.
0: Sí, sembla clar que hem de tornar bastant molt a lo local, a lo d'aquí, i t'ha de fer un canvi també de mentalitat de t'ha de no fa falta consumir coses que venen de tant en fora, no?
1: Exacte.
0: I més si... quan ho tenim aquí.
1: I si és mes de gener no podem menjar una tomàtica o no podem menjar un melicotó, pues no mos el menjam i no, no passarà res.
0: Sí. Bueno, crec que hem xerrat un pot de tot, però no sempre estem hem tocat un poc per damunt el tema dels preus, els temes dels preus amb la fruita ecològica, no sé quina competició veus tu que hi ha amb els preus teus, de lo que val realment el teu producte, si la teva competició està amb els súpers o està amb altres productors, o amb, no sé.
1: Bueno, en tema fruita ecològica, de Montmenorca ara mateix només són dos, produint fruita ecològica com a fruiters. Pot ser ja qualque petit productor, però així com a finques dedicades a ecològic, són dos. No crec que hi hagi que mos haguem de fer sombra un ens altre, sinó un de ser més com una germanor. Ajuda'm-nos un ens altre i si un té un problema xerrant l'altre i dir tenc això, tenc allò... Perquè al final hem d'anar tots a una. Si a una li va bé, a l'altra també li anirà bé. No... Sí que d'aquí fora, però clar, el producte ecològic també amb fruita no és que estigui molt estès. No hi ha ni tantes botigues que en puguin tenir. Competència, me sembla que no hi té que va, perquè el producte menorquí sempre té una plusvalia i damunt el mercat la gent el cerca i li agrada. Veurem, ja t'he dit, fa dos mesos i com evolucionen, però amb això som optimista.
0: No. Sí, vull dir que no és el problema principal et s'avanta, el problema te va de... Bueno, estic pensant en el que dèiem antes, no? Una gelada o les inclemències del temps i del clima que afecten molt amb els arbres.
1: Exacte. Bueno, i s'avanta sempre hi ha un punt de... bueno, de... d'incertesa, no? Al final tu tindràs X quilos de fruita i tenen que sortir sí o sí.
0: I tenen que sortir de veres.
1: El punt de la fruita és que tu la dolçó que pugui tenir la fruita a l'assimila la darrera setmana més o menys de maduració s'arbre. Si tu la cuis verda, aquella fruita no tindrà la dolçó ni el gust que hauria de tenir. Que això te fa que tu la puguis conservar menys d'aquí que es vengui. I això implica que tens que tenir una venta àgil.
0: Sí.
1: Veurem com m'ho roda, però bueno.
0: I estàs tu tot sol, a més, per fer aquesta feina.
1: sí. Bueno, sempre tenc una mà d'ajuda. Tens la sort de que sa pare li agrada i sempre que pot me dona una mà d'ajuda. I mon pare sempre que pot també m'ha d'ajudar i, bueno, sempre tens mans d'ajuda que, bueno, encara que sigui... estar per allà i fer companyia, que sí, ja...
0: Sí.
1: Però també és una feina molt solitària i a vegades això té coses molt bones, però també hi ha dies que no és tan bo.
0: Sí, d'això volia xerrar un poc, també, perquè, bueno, tens la teua parella i tens dos fills, i te volia demanar un poc, com a pagès, que suposa aquesta feina, o com es du a nivell familiar, no?
1: Bueno, en dos fills petits, el major té 2 anys i mig i l'altre fa un mes i poc que va néixer, és complicat perquè les feines del camp no t'esperen. Els arbres floreixen quan han de florir, la fruita madurarà quan t'hagi de madurar i tu no pots quedar enrere perquè al final et sufici teu i t'hi va darrere el teu jornal. En quant a això, ja, com t'he comentat, té molta sort que la meua pare... bueno, ja t'he ben posat per dir de qualque manera i me dona una mà d'ajuda en tot el que pot i sí que a vegades enyores el fet de poder tenir un pot de temps més per poder estar amb ells, tot i que per altra banda agraeixo el fet de poder tenir aquesta feina perquè ens puc criar també enmig del camp, perquè tenim la gran sort que sort de Sant Trèmol tenim unes cases i bueno, podem estar allà i el fet de criar un fiat al camp jo crec que és moltíssim. I ara potser ells veuen que el papà se'n va fer feina, però d'aquí 5-6 anys quan corrin per allà i siguin salvatgets, pues serà guai pensant en un futur.
0: Sí.
1: Ja veure.
0: Molt bé. I encara un poc la recta final. I te volia demanar com veus el futur del camp a Menorca. Una pregunta així molt petita.
1: Bueno, petita i no tan petita. El camp mai és petit, perquè mos hi va tot. Tots vivim del camp inconscientment, però sense el camp no hi hauria... Com he dit al principi, sense terra no hi ha vida i sense el camp no hi ha vida, perquè som els productors, els que alimenten la societat, una societat que cada vegada és més grossa, no sé si per bé o no, però això implica que cada vegada s'hagi de produir d'una manera més ràpida, potser, que tampoc ha de ser així, perquè al final es fa una malversació d'aliments molt grossa, però sí que t'exigeixen produir. El camp, ojalà m'equivoqui, però si segueix així el veig malament. Perquè el canvi que uns quants començam a veure, n'hi ha molts que no veuen. Perquè pot ser... La majoria de gent veu l'economia per davant del planeta o per davant de subsistència. Perquè... Com ho diria, vam? Hi ha un tipus d'agricultura que és instantània, pon jo. Tu... Amb agricultura convencional tu tires un tipus de bono i la planta immediatament te traurà un rendiment espectacular. Però clar, en quin preu tenim aquest rendiment? Clar, a preu instantani la gent és fabulós, perquè diu, oh no, perquè jo he tret tant de quilos i tant d'euros i ara és guai. Però d'aquí 50 anys com estarà aquesta terra? Podràs seguir cultivant? O podràs seguir fent feina aquí? O què haurà passat? I ojalà que m'equivoqui, però veig un pont negre. No.
0: Està complicat el panorama.
1: Està complicat i també a nivell de, especialment a Menorca, i Menorca i moltes bandes, recursos hídrics cada vegada són més limitats, al final el 90% de l'agricultura de verdura i fruita es basa en regadiu. En sa cas molt complicat, sobretot segons quin tipus de clima. I, bueno, i mos haurem de posar ses piles perquè intentar trobar el punt d'equilibri per poder seguir produint i poder seguir alimentant la població.
0: Pues que així sigui, i en aquest programa t'agraïm que hagis vingut per compartir el que fas i per compartir les teues visions. I per ser un espai també per poder posar un granet d'arena perquè el camp segueix qui viu i pambant. Així que moltes gràcies per venir aquí i fins la pròxima.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Fins la pròxima. Salut.
0: I jo vos deixo amb una cançó de Doques Grasses que es diu Bancals i mos escoltam a la pròxima. Salut i terra.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Saps tu que fas feina, però tot ho entregaves a que teva, eh? I llavors no tenia res per dir, vos sos teu. No, jo vist que em vaig casar, ho vaig entregar tot. I no hi havia res, que i tampoc no podies... Bueno, si un dia volíem anar, que llavors començaven a fer qualque tapa, havia de demanar els doblers perquè anéssim a fer l'estona allà, els diumenges, els dies que plovia, o sap, si no, a fer voltes per el carrer i poca cosa més.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Ha polit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existeix aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a petapell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui una hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.

0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
1: Aquest programa la computadora que l'arma...
0: Hola, Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cor

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps.

dia que te'n vagis amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis. Si tu em recordes.

La natura segueix un ritme lent, fluid, que mos proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que apreciem únicament allò que mos envolta.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, seguim en aquesta nova travessa per la mà de contes. I avui, tot i que ens torna a dur a terres colombianes, no ho fem pas per xerrar d'elles, sinó que ho fem per trobar-nos amb una narradora molt especial que ens farà un petit apropament, diguéssim simbòlic, a la tradició oral russa. Què sabeu de Rússia? Heu anat mai? Coneixeu a qualcú? Heu sentit mai a rus? Com deuen ser els carrers allà de les ciutats, dels pobles? Com deu ser tot aquell camp que hi ha? A què deuen olorar les coses? Com sonen? De què deuen xerrar? La nostra convidada té moltíssimes ganes d'explicar-nos coses, així que jo crec que avui no enredarem molt per aquí i així ens deixem que la trobada al voltant de la tradició oral faci de les seves. Què us sembla? Va, que us la presento.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Seguiu fent, sí.
1: Això són els començaments...
0: Seguiu fent, sí, seguiu fent carrera amb Morecambe. Bueno, fes, clar, no, any, van canviar els músics...
1: Clar, després tu saps que després va entrar, es bateria, va entrar Antoni Moll, que
0: correcte,
1: ja el Celsic,
0: també,
1: ja,
0: sí.
1: I Antoni i Jordi Ferrieren, que tocava guitarra.
0: Antoni, que no sé qui és. Que no sé qui és.
1: Va, però... que van durar, Antoni i Jordi va durar no molts anys, però un quants d'anys,
0: sí,
1: que havien entrat pels dos ciutadellencs. I després se'n va Antoni... Sant Antoni... En Dobles també va tocar un poc en Noltro.
0: En Dobles també, sí.
1: També va tocar en Miquel Plana.
0: En Miquel Plana també, sí.
1: Poc temps, però ha tocat en Noltro. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Smili.
0: Ok. Sí, no, s'hi ha passat bastant de gent.
1: I ha passat... No, ja ha tocat en Dessó, aquest masquí, el guitarrista que tan bo que li va passar de Ciutadella, qui es va...
0: En Loren.
1: En Loren ja...
0: Ja és més...
1: Més cap aquí. En Loren i en Popi,
0: sí,
1: van venir després de Deborah Carter i Sol Museu.
0: Deborah Carter... Hòstia, ara m'has desbloquejat un record. No me'n recordava d'aquesta tia. Sí, que la vau cantar.
1: Bueno, també com la van conèixer, també és...
0: Hòstia, és...
1: Clar, el grup va passant sí, etapes, no?
0: Sí. Bueno, ja m'ho contava després de la carta. Jo vull que m'aixerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has duit un parell de cassets, que la formació és diferent i es concepte també potser és una mica distint.
1: Clar, perquè el concepte nostre operat una mica quan en Toni Moll
0: sí,
1: us diu que retira.
0: Okay.
1: Que tocava la bateria.
0: Vale.
2: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Amics, amigues, molt benvinguts en aquest tercer i darrer programa de Sagramola per seguir fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. Acabarem aquest recorregut amb en Ramon Saura, amb en Xanti Gordi i el Jazz Duit, amb en Tuamala, amb Esberlat, Xavi i Llanes, tot un luxe i tot un plaer compartir aquestes edicions amb tots vosaltres. The long and winding road
1: that leads... Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

El cementeri és ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida. Tan fi de puta com qualsevol altre, pensa nou de cara.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma.

Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món. És un gran fi.

0: tenen cala caldana i tenen els al·locs i calen calderet. Però sembla, sembla que no tenen prou i ara volen territori i jornet. Para no,
1: para no,
0: para no,
1: para no,
0: Trabaluja queda a mitjorn. Para no,
1: para no,
0: para no,
1: para no,
0: Trabaluja queda a mitjorn. De la mosca Trabaluja m'avisa que la fusta i quan te hi vaig a Cristo, creu-me que mai té fam. Però, amics, han d'estar tranquils, que Trabaluja no m'ho la fotran. Para no,
1: para no,
0: para no,
1: para no,
0: Trabaluja queda a mitjorn. Para no,
1: para no,
0: para no,
1: para no,
0: Trabaluja queda a mitjorn. Para no.

0: nenets en locs i calen calderer. Però sembla que no en tenen prou. I ara volen territori, mitjornet. Però no,
1: però no,
0: però no,
1: però no.
0: Trabaluja queda a mitjorn.
1: Però no,
0: però no,
1: però no,
0: però no. Trabaluja queda a mitjorn.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: en penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a ell en vers, pens també versos per la llengua, poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa o tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea, i en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona, i bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El vampir és una peça clau de la literatura fantàstica i l'origen del vampir modern tal com l'entenem avui. El seu autor, John William Polidori, no només formava part dels cercles d'autors romàntics, sinó que va ser el metge personal de Lord Byron. I és precisament en aquesta figura que s'inspira el seu vampir. Un vampir carismàtic, membre de l'aristocràcia, immoral i profundament pertorbador. És a dir, el personatge en què pensava ara quan pensava en un vampir. La història del naixement de aquest relat és, de fet, tan fascinant com el mateix text. La idea del vampir sorgeix la mateixa nit que Frankenstein, durant aquella famosa ballada a la Vila Diodati, a Ginebra, en què Lord Byron va proposar als seus convidats que escrivissin una història de terror. D'aquell repte en van sortir dos mites fundacionals de la literatura moderna, Frankenstein i el vampir. La narració mos presenta a Lord Ruben, un personatge enigmàtic que exerceix una fascinació irresistible allà on va i que encarna un tipus de mal molt refinat. És des depredador social, que és elegant i poderós i te va xuclant. Polidori construeix un relat breu, suggerent i molt intel·ligent. Si vos fa curiositat, el podeu llegir en català a Viena, en una excel·lent edició, dins la col·lecció dels Petits Plaers. Una lectura imprescindible per entendre d'on ve el vampir literari que tots coneixem.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En prou no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpteryx, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com dèiem en menor.

Ara sentim l'àmel·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts en aquest últim programa d'aquesta temporada de Belles Melodies i Terribles Històries. Ja tenim 10 programes aquest 2022, 20 cançons que haurem analitzat i res, espero que heu après alguna cosa, espero sobretot que heu passat guai. I res, anem a encarar l'últim programa amb una petita tornada en el passat. En l'últim programa vaig analitzar Common People de Pulp i Hotel California de Ziggles, i mentre la traduïa m'haig recordat que, clar, aquesta cançó ja l'han traduïda a un altre grup, una versió inoblidable en els anys 90, en sa mítica pel·li El Gran Lebowski. Sona a Hotel California en versió dels punyeteros amos, els Gypsy Kings, i res, xicos, bastant greu, però avui no hi ha Tom Waits, avui hi ha Gypsy Kings, sou una mala persona, i aquí va aquest Hotel California en plan rumbero.

Hotel California, such a lonely place, such a lonely face. no sé qué otro pitcho, si yo. Es que soldats, no sé quin idioma xerren, no sé si xerren castellà o francès o què. Però allà estaven donant un toc de rumba en aquest últim programa on bueno, pues m'he donat el gust d'agafar dues cançons que jo me fa ganes, no és que siguin superèxits, cap de les dues. Una sí que potser en un nicho concret sí que és molt coneguda, però no són hits mainstream, ni molt menys, però són dos cançons que sempre m'ha flipat bastant la lletra. Look i correcte que és, tenia ganes de comentar-les amb voltes, com que total, però me deixen fer un pal el que vulgui. A Radio Far, no sé si escolten els meus podcasts o me deixen en pau. Així que vaig a veure si cuela. Has de ficar una cançó de Slayer en aquest programa. És mític Angel of Death, potser és la seva cançó més famosa, sense que tancaven tots els concerts perquè ja no estan en actiu. Tema que obria la seva obra mestra, Raining Blood, un disco del 86, pues que començava així, escoltant una mica i després us comento quatre coses.

96, considerat doncs, potser el millor disco d'aquest subestil thrash metal, aquest estil de heavy metal que va sortir als 80, doncs més ràpid, més canyero, més fosc, més punk també, en certa manera, d'on sortien per grups com Supercrobus, Metallica, Megadeth, Anthrax o aquests Slayer, que són un poc els que es van mantenir sempre més purs en aquest so. Aquest disco del 86, produït per Rick Rubin, aquest productor que tot el que tocava en un temps, ara ja no tant, ho convertia en vol, que ha produït des de Red Hot Chili Peppers fins a Public Enemy, passant per Johnny Cash, passant per Provis Metallica, i un munt de música més. I ara, de fet, està editat per Def Jam Records, una discogràfica de hip-hop, que és de seguida dueño Enric Rubin. Crec que és el primer disco no hip-hop que editaven amb aquest segell, no perquè fos a paraula no so, però segur que és un dels primers. I res, una obra mestra que s'obria amb aquesta cançó, Angel of Death, escrita per en Jeff Hanneman, un dels guitarristes d'aquesta banda. Jeff Hanneman, un guitarrista que es va tan heavy que es va morir fa uns anys d'una picadura d'una aranya. Estava tan tranquil a la piscina de casa seva en el desert de no sé on, i va agarrar una aranya, la va picar, i al cap d'un any d'agonia pues, es va morir. O sigui que si te n'has d'anar, que no facis així a lo heavy metal. Conyes a part, un tremendo guitarrista i un lletrista també bastant potent. Angel of Death tracta una altra cosa, pues, són aquestes ganes dels grups thrash de trobar les temàtiques més xungues possibles, no? Si xerram de monstres, de dragons, després deixaram de del dimoni, dels fantasmes, d'aquest tipus de coses, i que fa més por, això, pues, el que fa més por d'aquestes coses són pues, els holocaust nazi. Angel of Death tracta del doctor Mengele, d'aquest loco cabron que fa experiments amb humans en el camp de concentració d'Auschwitz. Per tant, vaya temita. Un tema que ja ha servit però que en el seu moment per arribava a que ens acusessin de filonazis i aquest tipus de coses. No sé, aquí ja vos deixo a vosaltres la vostra opinió. Jo crec que simplement per estar cercant el més xungo que saps de què podem fer les cançons més xungues d'aquest tio, és com el que foti més por. També n'hi ha una altra cançó que es diu Piece by Piece, sobre un assassí en sèrie. Té la famosa Dead Skin Mask. També tracta sobre aquell altre assassí en sèrie que es fa màscares amb cares humanes, bueno, que després no anaven ells fent aquest tipus de coses, per tant tampoc crec que fossin especialment nazis, més i tot quan hi ha dos sud-americans en aquest grup, que no tenia gaire sentit perquè molt àrios no són. Però bueno, bé, deixem-nos de tonteries aquestes, anem a escoltar la cançó Angel of Death, que és un pepinazo, i escoltar la lletra d'aquestes aquestes lletres tan horrendes que fotien els Slayer. Anem a escoltar-la de dalt de tot.

a part des pedazo de crit que s'ha marcat es cantant Tom Araya, que crit tan agut que jo no intentaré ni intentaré reproduir, comença pues, quasi repetjant-se lletra, aquest tio, no hi ha molta melodia aquí en aquesta cançó, i el primer que diu és això, Auschwitz, significat del dolor, la forma en què vull que moris, mort lenta i immensa decadència, dutxes que te renten sa vida directament, no? Bueno, ses dutxes. Ai, ai, ai. Forçat, corres com a ganado, com a... no m'ho sortirà sa paraula en català, com ramat, corres com a ramat, despoat,

de valor de la teva vida, vull dir, només, bueno, pues, res, no, ni joies ni res, per suposat, ni roba, simplement amb, mig en pilotes amb aquests trajes que duen a retxes, ratolins humans per l'àngel de la mort, 400.000 més moriran. Àngel de la mort, monarca del reina dels morts. I ja està començant amb la següent estrofa. Cirurgià sàdic de la mort, sàdic sadista de sa sang més noble, destruint sense pietat per beneficiar sa raça ària. Ui... Cirurgia sense anestèsia, sent com esguinevat t'atravessa intensament. Ets inferior, ets inútil per la humanitat, fermat, cridant, demanant sa mort a crits. Bueno, ja vos dic, aquestes imatges bastant intensites. Àngel de la mort, monarca de reina dels morts, carnisser infame àngel de la mort. És el que es tema, però... bueno, ja vos dic, vull dir, com aquestes... No sé, me recordo pues, altres pel·lis de por, simplement pues, te mostren el que hi ha i pues, tu ja jutjaràs, que òbviament pues, has de jutjar que sos una barbaritat, però no te fan... no te fan el judici ells per tu mateix, deixen que pensis tu mateix el que trobis d'aquest desastre. Anem a seguir amb aquest pedazo riff de guitarra i ara és breakdown.

bombejat en líquid dins del teu cervell, ja està descrivint els experiments de Tom Mengele, bombejat en líquid dins del teu cervell. La pressió del teu crani comença a pitjar a través dels seus ulls. Uf, quines imatges. La carn cremada es comença a escórrer, les proves de calor crema la teva pell i la teva ment comença a bullir. Buah!

Un frac glacial te romps les extremitats. Quant de temps aguantaràs en aquest enterrament d'aigua gelada, no? És un experiment on posaven gent amb aigua gelada, algú ha sentit d'aquestes coses, d'aquestes barbaritats. Fermat, cosit, unint caps, només és qüestió de temps fins que te facis trossos tu mateix, no? T'arranquis aquest cosit, aquest tipus de cosa. Ai, per favor. Milions estesos a les seves tombes abarrotades, maneres repugnants de assolir l'Holocaust.

mars de sang, enterren la teva vida, ensumes la teva mort mentre mentre la mort crema intensament dins tu. Per favor. I aquí ulls abacinats que sangren, estàs plegant pel final de la teva del teu mal son que estàs vivint despert. Abacinat, ho he cercat a Google perquè veu que aquí aprenem, vol dir que quan te quedes sec, te pots quedar sec si posen una placa molt calenta a molt a prop dels teus ulls, doncs t'arriba a tornar sec, vale? Per tant, no us abacineu i escoltau Radio Far. Ja acabam, eh? Uf, que durillo està seguint això.

les ales del dolor t'arribaran a tu, a la seva cara de mort mirant cap avall, la teva sang s'està donant freda, amb els ulls moribunds, i ell s'alimenta dels crits dels mutants que està creant. Víctimes patètiques, inofensives, deixades per morir, i el àngel de la mort està volant lliure. I ara anem a deixar el tema fins al final, que ve aquest canvi de ritme, quan té el solo de guitarra aquest tan salvatge. Res, a partir d'aquí, pues, ja al final del tema reparteixes la tornada aquesta d'Àngel del Mort. I res, bueno, un tema, pues, ja us dic, cercar la temàtica més xunga possible i fer una cançó sobre això és un poc el que intentava anar Slayer amb aquest Angel of Death, i crec que ho han aconseguit. Vull dir, vaya imatges dins els campos quedaran després d'escoltar aquest podcast. Me sap molt de greu. Després n'escoltam un altre que també, bueno, ja veureu.

Ai, com pesades les lletres aquestes, com s'enyora Slayer en directe. Jo he vist unes quatre vegades en directe i no hi ha res semblant a el que és aquesta gent tocant aquests ritmes i tu allà davant durant amistoses empentes amb desconeguts mentre sonen aquests riffs i aquests himnes al maligno. Però bueno, anem a canviar de tema, anem a canviar cap a un tema molt més agradable, una cançó d'Alice Cooper, i anem a passar per això del nazisme a l'agradable tema de la necrofília, Cold Ethyl.

Cold Death Hill, un tema incluït en el seu disco de 1975, Welcome to My Nightmare, el seu primer disco en solitari, el primer disco sense ser disco per grup. Un disco produït per Bob Ezrin, que ja havia produït alguns discos seus. Bob Ezrin seria productor de Destroyer, de Kiss i de The Wall, de Pink Floyd. I ja que dic que és la primera vegada que vaig escoltar aquest Welcome to My Nightmare, ja havia escoltat The Wall i vaig veure moltes similituds. Si us mola aquest disco The Wall, us recomano que li pegueu una escoltada en aquest Welcome to My Nightmare, que hi ha una mica d'aquella cosa. És un disco conceptual, una espècie d'òpera rock, molt teatral, amb un espectacle en directe també que va ser molt teatral, amb ballarins i un munt d'escenografia, on pues, compta el mal son d'un tal Steven, que va tinguent diferents etapes, i una d'elles aquesta Cold Ethel, on ja vos he fet spoiler d'aquest girito d'aquesta cançó. Però si voleu anem a escoltar-la dels principis, una cançó que no és de les més conegudes d'Alice Cooper ni fer-hi prop, però ja sabeu que en aquesta casa l'Alice Cooper molt estimat molt i jo tenia ganes de posar una mica d'Alice Cooper amb aquesta cançó que és tan guai, que jo crec que l'he sentit en directe un parell de vegades per part seva, per suposat, i sempre ha funcionat molt bé, per tant no deu ser tan desconeguda. Anyway, anem a tornar amb aquest Cold Ethyl i us vaig desgranant la lletra.

Una cosa que m'enyor molt és anar a freda Ethyl, a cold Ethyl, i el seu, la seva basada esquelètica. Mos vam conèixer ahir vespre fent l'amor davall de les llums del refrigerador, de la nevera.

Ethyl, deixa'm que te pitgi amb els meus braços, que te foti una abraçada forta. Ethyl, vine i congela'm amb els teus encants.

Una cosa, i no és mentida, Nethil és frígida com un Eskimo Pie. Eskimo Pie ho he cercat a Google, i és una espècie de gelat d'aquests amb pala, una espècie amb un bon almendrat, un magnum, alguna cosa així, bastant, amb un disseny bastant setantero, per tant, és un gelat que fa estona que va. I, bueno, doncs és frígida com un... No sé com queda frígida, és un magnum, si qualcú ho prova, de fer coses guarres amb un magnum que m'ho digui, que escrigui a Radio Far. Però, bueno, aquí queda aquesta imatge mental que us he deixat. She's cool in bed. Ell és guai en el llit. Juga amb el doble sentit de cool, com a guai i com a fred, també. I diu, pues, i clar que ho és, perquè Nathil està morta.

Una cosa és certa, que el d'Ethyl, fora d'Ethyl, estic atrapat, mateix ben teu. I tot ho feim a la meva manera, perquè clar, en Ethyl no té molta cosa que dir.

Clar, estem a dient, si visc fins que tingui 97, ell encara m'estarà esperant en el cel descongelador, perquè it's cool, your eyes, it's guai, ets el millor, Cold Ethel, ets el meu paradís. Bueno, un poc de sentit de l'humor un poc malalt, però no crec que sempre m'agrada d'anar a descobrir que és el seu sentit de l'humor. I res, fins aquí aquest programa extra llarg, que també m'ha sortit, els dos últims m'han sortit bastant llargots. I res, espero que vos hagi molat aquest viatge. Per mi m'ha passat molt guai, m'ha fet un pot de por a trobar estó d'aquest programa, però que al final l'hem trobat i la gent li ha molat, i espero que vosaltres també, res, si teniu qualque comentari, si voleu que jo que sé, una propera temporada qualque dia pues, analitzem altres cançons, però ja sabeu que podeu comentar a xarxes, a la web de Radio Far, allà on vulgueu, sempre m'arriben aquestes coses. I res, ha estat un plaer, com sempre, ja som en Pedro, vos estimo en locura, a les velles melodies, terribles històries a Radio Far, i me'n vaig amb una cançó també d'en Tom Waits, per què no, per acabar aquest viatge, un tema que es diu Time, i res, fins a propera.

Hola, Radio Farer! Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

arriba un aire fred d'una terra estimada que em convida a sentir una dolça matinada que em refresca l'esperit.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent, que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tant de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.
1: Acaba l'estat d'alarma.
2: Bona tarda, l'últim dia de l'estat d'alarma, Pedro.
3: Dejaremos atrás el estado de alarma y entraremos...

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

i mil mamuts. Cervells s'assequen sols, trenes de fum. Rius de penes blaves sota els ulls. La nàusea dels comiats si apago el llum.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: De petit ja m'ho digueren, ets un noi molt descarat.

cara representa l'ànim que volem mostrar. La cara és part d'un disseny gràfic a mig acabar. La cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. La cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. La cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. La cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. La cara és un mirall gegant ple de petits detalls. La cara no és res més que un rostre que ningú ha triat. La cara que...

0: En aquest tercer capítol, tornam amb ganes de més. Començarem fent sobre taula en connexió amb el Principat de Catalunya, conversant amb la convidada d'avui, na Berta Llós, glosadora, pedagoga i investigadora feminista i autora del pròleg del llibre Revers, que ens ajudarà a aterrar la realitat dels països catalans algunes de les qüestions que s'han anat tractant en els capítols anteriors.
1: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere. A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar al 12è Festival de Circ Social de Circaus, per tal d'esbrinar si el circ i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altra veu de sa glosa. Un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través desglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
3: I aquestes perspectives poden ser efectivament molt diferents. Avui xerrarem de rock, no us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrar-ne us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Juanico. Bon dia, Cris.
4: Molt bon dia.
3: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro mos estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
4: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
3: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
4: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament que vaig... començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. I teníem 16-17 anys i ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida.
5: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Seguiu fent, sí.
1: Això són els començaments...
0: Seguiu fent, sí, seguiu fent carrera amb Morecambe. Van canviar els músics...
1: Després tu saps que després va entrar, es bateria, va entrar en Toni Moll, que
0: correcte.
1: Ja el Salsit,
0: també,
1: ja,
0: sí.
1: I en Toni Jordi Ferreira, que tocava guitarra.
0: Toni Jordi, que no sé qui és.
1: En Toni Jordi va durar no molts anys, però en quants d'anys,
0: sí.
1: que havien entrat pels dos ciutadallancs. I després se'n va en Toni, en Dobles també va tocar un poc en Naltros.
0: En Dobles també, sí.
1: També va tocar en Miquel Plana.
0: En Miquel Plana també, sí.
1: Poc temps, però ha tocat en Naltros. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Smili.
0: Ok. Sí, no, s'ha passat bastant de gent.
1: I ha passat, ha tocat en de so, aquest masquí, el guitarrista que tan bo que li va passar de Ciutadell, que és a...
0: En Loren,
1: i en Popi,
0: sí.
1: Van venir després de Deborah Carter i Som Museu.
0: La Deborah Carter, hòstia, ara m'has desbloquejat un record, no me'n recordava d'aquesta tia, sí, que la vau cantar.
1: Bueno, també com la van conèixer, també és...
0: Hòstia, és...
1: Clar, el grup va passant etapes, no?
0: Sí. Bueno, ja m'ho contava de la Carter. Jo vull que m'enxerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has dut un parell de cassets, que la formació és diferent i el concepte també potser és una mica distint.
1: Clar, el concepte nostre operat una mica quan en Toni Moll us diu que es retira.
0: Okay.
1: Que tocava la bateria.
0: Vale.
2: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Amics, amigues, molt benvinguts en aquest tercer i darrer programa de Sagramola per seguir fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. Acabarem aquest recorregut amb en Ramon Saura, amb en Xanti Gordi i el Jazz Duit, amb en Tomala, amb Esberlat, Xavi i Llanes, tot un luxe i tot un plaer compartir aquestes edicions amb tots vosaltres. The long and winding road
1: that leads... Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

tònica, ni santa locaia. El diumenge, com voldria, vol fotre un bacallà. Que putes no quantos, que putes no de catxers. Putes mercenaris, només tu que per doblers. I que putes no quantos, que putes no de catxers.

0: penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Vam estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molt d'anys escrivint coses i molt d'anys sense treure'n cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa en Vers, pens també Versos per la Llengua, poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant. I justament ja està en aquell moment que,

0: que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més. Un poc s'idea. I en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
1: És un judici. Judicis que s'hagin pogut fer.
0: No. Simplement per jo ja ha complert la seva funció i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona. I bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El vampir és una peça clau de la literatura fantàstica i l'origen del vampir modern tal com l'entenem avui. El seu autor, John William Polidori, no només formava part dels cercles d'autors romàntics, sinó que va ser el metge personal de Lord Byron. I és precisament en aquesta figura que s'inspira el seu vampir. Un vampir carismàtic, membre de l'aristocràcia, immoral i profundament pertorbador. És a dir, el personatge en què pensam ara quan pensava en un vampir. La història del naixement d'aquest relat és, de fet, tan fascinant com el mateix text. La idea del vampir sorgeix la mateixa nit que Frankenstein, durant aquella famosa ballada a la Vila Diodati, a Ginebra, en què Lord Byron va proposar als seus convidats que escrivissin una història de terror. D'aquell repte en van sortir dos mites fundacionals de la literatura moderna, Frankenstein i el vampir. La narració mos presenta a Lord Ruben, un personatge enigmàtic que exerceix una fascinació irresistible allà on va i que encarna un tipus de mal molt refinat. És des depredador social, que és elegant i poderós i te va xuclant. Polidori construeix un relat breu, suggerent i molt intel·ligent. Si vos fa curiositat, el podeu llegir en català a Viena, en una excel·lent edició, dins la col·lecció dels Petits Plaers. Una lectura imprescindible per entendre d'on ve el vampir literari que tots coneixem.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En prenen a tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen, sense donar-nos compte que convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com dèiem a Menorca.

Ara sentim la mèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marrón més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.
1: Un fred d'insomni.